0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: I'm a ex-crash out.

dits, tec, tec. Vam pagar el sopar, que tec. Ells volen dir,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

make it worse. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva. I si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular. O com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat. Perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot. La invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són. Atletes d'elit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs, també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no surt a les ecografies però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada. Amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida de privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim. Francisco, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
1: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
0: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
1: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de

0: que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballa en moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrenar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
0: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on hi coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després, a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímuls ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
0: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
0: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat des de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
0: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, bueno, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionats que hi ha entre els esportistes que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
0: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
0: Sí, sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'Esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball dels esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí, és la base, la qualitat dels entrenadors que, en aquest cas, hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
0: Sí, sí, sí, cal picar molta pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
0: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan bé les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sona.
0: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, no? Que va, és que jo estic bé, no necessito un psicòleg, no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia el que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu. No? S'ha de treballar molts aspectes en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa tríada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell oci, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? per poder participar en un esport com cal, no?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
0: A vosaltres.
1: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El CAP també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el CAP ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Bé, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt bé.
0: Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí, al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
6: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno... Bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Don, i per últim amb el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent, i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos, i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano... Ara baixo una miqueta les revolucions i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu. Només una veu. I que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
6: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
6: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no, perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar.
6: Sí.
0: Ostres.
6: Prefereixo no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja. Aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me, perquè no m'agrada com em queda en bikini, i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
6: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Jo, Ric, també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però... M'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me i llavors em mullo el cabell i em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Ho fico amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que he fet dieta per estètica, he fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... Tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
12: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
8: Alt, fort... Uh-huh.
0: El típic cos que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
4: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
4: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
4: No, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè... O sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però... també amb la companyia de la gent i amb... distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? Bianca, Júlia... Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal. I jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria, perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
6: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
0: company. Tu has sigut aquest company.
6: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensa molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
8: No,
0: Jordi? No. Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava aconseguir en mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que es mostren tal com són.
0: Diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós, a vegades, a les xarxes socials, quan surten vídeos de gent molt esportista, que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: qui
0: és...
7: Qui porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
14: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
15: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
16: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
17: Sí. Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
15: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
16: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
18: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
19: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
20: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno,
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes, els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de... cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
4: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
4: claro,
0: no?
4: Llavors,
0: és molt interessant, això.
4: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? Físic, eh?
6: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li ha agradat al noi, si em fico això li ha agradat a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
4: Sí.
0: Us agrada?
4: Sí. Sí?
0: Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
4: Les dues.
0: Oh.
4: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: Perquè, o sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
4: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I sí, que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit,
8: Practico
0: eh?
8: Per salut. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
4: Sí,
0: sí, Júlia.
4: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
4: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
0: clar,
4: si em provo la talla S... és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar,
4: sí,
0: s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
4: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà també era embolicat.
6: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
6: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
6: Ui, això és seu?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
6: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
4: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
4: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
4: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
4: o sea,
0: ostres.
4: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no una abraçada. No fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
4: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i
8: sí.
0: Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si no donaria vol...
8: Aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
8: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant a mi ja parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. I tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. Un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
8: exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
7: Jo primer li preguntaria uh-huh. I després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, uh-huh. Aquest, amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
7: Exacte, uh-huh. Però no parlar...
0: Que no li llenci la paperera.
7: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
7: De la vida. I si no la vol, uh-huh. Doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
6: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans,
0: uh-huh.
6: I que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
6: sí.
0: No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
6: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
4: Jo crec que l'últim, com es deia?
0: L'últim és el Biel, el que el diu Biel, de les flexions.
4: Jo crec que ha caigut una...
0: En una trampa.
4: Sí, ha caigut en una trampa de... que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé. Molt bé, o sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
4: I ja, sense pati, un de dos.
0: Molt bé, per tu l'abraçaries, no, també, el Biel, segurament. Sí. Jordi, tu què, amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
8: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
8: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
8: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
8: Per tant, teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... Freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
7: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
7: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
7: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
7: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
6: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
8: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... A les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
8: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors no sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
7: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
7: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
7: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: O sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
6: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
6: sí,
0: també.
6: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
6: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
6: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent.
4: Llavors, el... com que això de que facin xarles de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
1: Sí.
7: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: Que bo això, no?
4: Sí. Jo també.
7: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu. No?
7: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
7: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no? Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies? Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
8: Les famílies, apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
8: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
8: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser hauríem d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Hauríem d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
7: Sí.
0: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
4: trobada familiar...
0: La brometa, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
7: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per les famílies, eh?
7: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
7: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser, saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
4: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no són conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... saber no. Per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
8: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar els que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
7: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
7: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I tant.
7: I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
4: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és...
6: he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le quan quedem i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests quatre tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I els que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va malaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afcadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se, i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves». Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. «Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. «I tot i així, sempre volíeu que us el llegís». Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: L'hora del podcast.

Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carrer tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també

0: evita nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa. Avui he agafat i manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una faró, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Burfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, més l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades.

0: I un cop han tocat a la plaça de la Font s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat. Com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt
1: llavors,
0: bé.
1: El pixum ho entenc, vull dir,
0: entens,
1: aquí
0: eh?
1: Ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és l'única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, la fumi, que ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo pobre. Igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot sí. On visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats... Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És, formes part de la cadena tròfica, de la la biodiversitat del món mundial. Fas un bé.
1: Correcte.
0: Fas un bé comú.
1: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia.
1: Ui.
0: Més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram, d'Obert per Vacances, o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696 16 46 65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre i donar-nos algun remei per evitar que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot el cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es donen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que ja està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana a Juneda avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu tal qual. Per altra banda, sabrem com treballar treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tot una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació, i llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu, però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre localitat. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin a aquest topall. Sí que és vital que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu del lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailadora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimunt. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encaren la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, sí, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimunt. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plater d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una de, o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la Déu Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem l'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat vaja en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics els que més creixen i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no ens afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances, i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Mm. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa, dono més temps perquè ampliïs aquest argument que t'explicaves.
5: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables, no només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia. Per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó. D'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el plàter, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el plàter és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el plàter sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Teresa, fantàstic.
0: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs... Per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria, crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emunt per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau, una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a, fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de feia potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que teníem... Sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
6: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
8: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar a Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira, l'Albert, ja té veu de contes. És que
1: sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li han fet cas, que és, jo penso que han fet bé, i ho han traslladat a dimarts que ve.
1: És que ja m'imaginava, a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni de dia, per descomptat que no, però és que ni a les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és
2: De manera que en aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, quan expliques contes a la biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. A tu, a mi,
1: Sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà. I al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona, el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes, doncs, tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tota si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho han provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: De fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca, i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, de vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa, i va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menys per ell, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus com t'ho dius? Ja ho sabia,
2: i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, en fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, com compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dient cada crit que es fa.
0: Mm-hmm. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que pateix el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser, no pot ser.
0: Doncs anem tancant ara sí l'entrevista. Albert, saluda, tanca tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: I,
0: de Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, eh? Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració amb

0: negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, és Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta, doncs mira, l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no. N'he sentit molts, però que em funcionin, no. Perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica. Amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí? Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò... Sí. Fa un sorollet, no? I te queda és satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu, i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: No condiciona la vida, per la part de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui que la posem, realment funciona bastant.
1: Mm. Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està, sí, és el que he apuntat jo també, tenir algú al costat que els hi atragui més, i així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció, jo no havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí, tenim a la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la...
1: Ostres, jo sí que ho faig,
0: trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Sí.
1: Què et sembla?
0: Va sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé. Allò que vols dir, que claves la ungla i queda
1: correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis,
1: No.
0: Deu tenir a veure...

0: La distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé, pot ser, no això sé. Sí que no, no et sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta, sí. Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Si tu fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, sí, lo de la creu. Resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada.
1: M'agrada.
0: Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
2: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fabra, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé,
1: correcte.
0: O bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
3: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
4: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
5: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i el Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
6: A veure, millor que altres anys, però igualment segueixen... Bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
7: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
8: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
9: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
10: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
11: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
3: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
12: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta col·lecció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de meitats de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etc, etc, però sí que en general aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
3: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
12: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
3: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
13: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sí, el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte al que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem al tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
3: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
14: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes en el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti,
15: que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades per, que dius tu, viatgers que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
3: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
15: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, també hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat, però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la Unitat Internacional del Viatger de Medicina Internacional, en el qual normalment tu, abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes, hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base et treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
3: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
16: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
16: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
17: Hola, bon dia.
16: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
17: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serrada de la Litoral.
16: Uh-huh. Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
17: Doncs aquí 362 hectàrees.
16: Uh-huh. Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
16: De bosc.
0: S'està més fresquet aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
17: Bueno, doncs, bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
16: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara doncs a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no ho sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
17: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem, que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi, vull dir, doncs la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
16: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
17: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
16: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre
0: et
16: pregunto...
0: No passa res,
16: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria, deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat lo pitjor? Encara està per venir?
17: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. Mm-hmm. Sí, no podem baixar la guàrdia, realment. Mm-hmm.
16: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
17: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que dèiem, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
16: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona, eh?
17: No ho puc dir per ràdio, el que el que estava pensant.
16: El que vas pensar, però per sort va anar bé, va anar bé.
0: Heu fet les paus.
16: Va
0: anar
17: fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
16: Sempre, sempre, sempre, sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
17: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Mm. Tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament, i és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa, i a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè com bé dius és voluntari, i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
16: Que per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja vau haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
17: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament sí, no ho veiem, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
16: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
17: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar d'entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
16: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
17: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
16: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
17: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3... i en municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donarien permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
16: Doncs important avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això d'això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
17: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de la gent rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
16: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
17: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
16: sí,
0: de tot a Premià.
16: Sí, canviant.
0: Molt bé.
16: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
0: Fins demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap al Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià, sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més, justament, amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
18: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
19: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cap indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
18: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara, la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
20: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no?, orientals, no?, seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no?, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no?, que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
2: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
20: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord de País Valencià.
19: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no?, que a vegades... Pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan el que avui dia és Catalunya, pues són aquestes de Sant Jaume aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
18: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de telè. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
19: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen, doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones ja hi vivien molts, en el millor dels casos, doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases, se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
18: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
19: Va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
18: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
20: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els 3 dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim, doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica, doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
18: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos, doncs, que té, o que tenia, Baja, se suposa que tenia, aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix, no, que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donen això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
1: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
4: Era una necessitat que ho fèiem a bordo, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem un ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
1: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i feinejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que sí. Es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
4: Esto home era lo que normalment era sempre el que se'n cuidava, de pues, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litro d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, ja, i un quilo de cebes. I au, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem per lo ranxo gordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem els ingredients eren estos, eh? No hi havia més a una barca.
1: Mos hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
4: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
1: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú, Bernat.
4: Jo et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arribaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, doncs, no, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que durava l'altre, feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allí sortia un suquet que allò era un i si feies del caldo, doncs no cal dir-ho.
1: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
4: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports pues, com a Ruga, a Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant per estos ports, on vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, netejaves els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre les olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir, que el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
1: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove ve a cuinar, no?, al sí, gran, no?
4: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a terra. Potser van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
1: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella. Ei, com ho fas? Què hi poses?
4: Un suquet de serrans, i bueno, perquè va ser dels últims, i encara estan, bueno, estan els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo me'n recordo que fèiem tot això, això mos en menjant nosaltres, 5 o 6 serrans, o 7 cada un, però és que estava tan... estava tan bons i no fèiem res, eh? Fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo. I boníssims.
1: L'important és que no es perdi, no?
4: Sí.
1: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
4: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, En terra potser més miren el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, què anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i au, ja, ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un rajoli a la bau. Ja.
1: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
4: A tu.
0: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. La gent arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
5: Avui treballo, avui
0: Sant
5: treballo.
0: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
5: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
0: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
5: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
0: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
5: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
5: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
21: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
5: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
5: Igualment, fins demà. Adéu.
0: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia. I hola i adeu.
22: Hola.
0: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
22: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
22: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que sí, les que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
22: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no?
22: Montes quatre totxades. Allà seria una altra opció.
0: També. Mira, m'agrada.
22: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio a la nostra WhatsApp, que és el 696-1646-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
22: Fins demà.
0: I Així, a ritme dels dors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al Parc sobre les Vies, Balàfia, el Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindran la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets dels Serrallos. Segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la diada del patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari avui d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. De fet, en aquests moments acaba ja la primera ronda on les colles han pogut complir amb els seus primers objectius i amb el primer gamma extra que s'ha vist en aquesta matinada al Castellera. Connectem fins allà amb la Tere Ortega. Tere, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, com dèieu, s'ha tancat ja la primera ronda, també primera hora de diada de Sant Magí aquí a la ciutat de Tarragona. Amb els objectius assolits per les quatre colles de la ciutat, s'ha tancat aquesta primera hora de castells a la plaça de les Cols i s'ha vist ja el primer gamma extra, el 2 de 9, amb forrer i manilles, descarregat per la Jove de Tarragona. Una primera ronda que han obert els xiquets del Serrallo amb el 4 de 8 descarregat, la primera vegada que ho aconseguien per Sant Magí els del barri Mariner. I primera vegada també aquí a les Cols pels xiquets a Tarragona a l'hora de completar el 7 de 8. Han tancat aquesta primera ronda als castellers de Sant Pere i Sant Pau amb el 5 de 8 descarregat. De seguida s'iniciarà la segona ronda d'aquesta diada, que de moment va a molt bon ritme en aquesta plaça de les Cols, amb unes escales a la catedral atapeïdes de gent asseguda. Es veuen molts ventalls entre el públic perquè el sol i la temperatura apreten a la ciutat de Tarragona aquest 19 d'agost, dia del patró de Sant Magí.
1: Gràcies, Tere. Tornarem a connectar. Bon dia.
2: Bon dia, fins ara.
1: I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa i nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades. Aquest dimecres el Meteocat manté un avís de calor intensa amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6 a comarques del Ter Sud, Ponent, la Catalunya Central i el litoral i prelitoral sud i central. Es podrien superar de nou els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba tot just després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la peça de Subirats deixa vehicles al voral, també a l'alçada de Sant Cugat de Vallès, una altra avaria deixa en aquest cas un carril tallat. A la C12 entre Fígols i Alinyà també hi ha circulació intensa amb desviaments per trams alternatius.
0: Notícies en xarxa.
3: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà, vaja, de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar als 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral, sud i central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV, la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna

0: a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
2: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
3: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
2: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Boscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
1: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El Paean Cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
4: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
1: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
2: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
1: Més detalls en aquesta crònica que dua a Lleida Ràdio de Judit Castellà.
5: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
6: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
5: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
7: Notícies en xarxa.
1: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
1: En paral·lel, es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
1: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
8: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
9: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà,

0: sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que teníem, portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de meitats de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre.
1: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar a la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
2: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
4: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia de al Vall d'Hebron.
5: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
4: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
6: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
4: Cada tractament és individualitzat.
2: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
7: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Nández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
8: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
7: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
2: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
10: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
11: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
10: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
2: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
2: El nou FM, Guillem Sánchez.
12: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
13: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt, doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
12: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
2: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
14: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
15: La intenció no és que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
14: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
16: Bon. Gracias. gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
2: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
17: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
18: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
17: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
19: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
2: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
20: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Arabete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
2: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
21: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
22: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
21: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
23: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6. per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
0: Of course, increase every level of the play.
21: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
1: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
21: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
2: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
5: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
2: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
5: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
2: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
6: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
2: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
5: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
5: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
5: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes futbolistes nacionals i internacionals.
2: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
7: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
2: El control de Sol i Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
5: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
2: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
8: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
8: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
5: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
10: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
2: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
5: El País en Cap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
11: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
2: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
5: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
2: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
13: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya. Per tant, també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
12: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
3: Notícies en xarxa.
2: 8 minuts passen de 2:45. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
5: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
2: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
5: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
2: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
5: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
14: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
15: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
14: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
16: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de que tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
14: Cada tractament és individualitzat.
2: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
18: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
17: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
2: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
5: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
5: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
2: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
5: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
2: Un minut i tres quarts de tres, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les quatre colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
19: Bon dia, segueix a prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols. Els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La Jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
2: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors, ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
20: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
21: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el petit comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
20: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'Ermita del Parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Ferreny.
2: I tot a punt perquè comenci la Festa Major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
22: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
23: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que de lo beneït que nosaltres diem, no?
22: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, habaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
2: I avui, dimecres, a 2:15 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
24: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
25: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
0: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
24: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí, per tal de repartir el programa porta per porta.
2: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
1: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
4: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
1: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
6: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
2: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
5: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
2: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
5: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la Xarxa.
2: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
9: Of course, it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
9: Of course, increase every level of the play.
7: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
11: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació de cada comarca per on passi la línia. Escoltem Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
2: I segona nit, amb un dispositiu especial policial desplegat al parc sobre les vies a Balafi, el Clot i Pardinyes, que ha acabat en 39 joves identificats a Lleida. Estem parlant de Lleida. Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana després que divendres passat comencessin 3 nits seguides, recordem-ho, d'aldarulls, amb enfrontaments entre dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta. Ho ha dit la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Grande Marlaska, el d'Exteriors, Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Anna Redondo. Ho justifiquen per la gestió, diuen, que han fet a la crisi de Ceuta. Mentre avui el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. Tema destacat, atents, perquè avui les temperatures tocaran sostre. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre, comarques del Terç Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, Prelitoral Sud i Central, i es manté també la situació en prealerta a l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal. El PAINUMCAT, per cert, també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. I acabem parlant del nou Barça, que es presenta a l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 de la tarda. Al Camp Nou es farà la presentació d'aquesta nova plantilla amb la novetat de Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Hilal.
1: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: Aquesta va per les prunes d'Aragó.

0: això que escoltem es diu Les Prunes d'Aragó i és el primer avançament del segon disc del grup Sequoia, la banda formada per Edu Vilardaca, Víctor Llonch i el Sant Joaní, i antic col·laborador de la veu, en Guillem Plana Gomà. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Guillem.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quina sorpresa.
1: Ostres, total, sorpresa nostàlgica, eh? Aquest dia de Sant Joan, molt bé.
0: Però et truquem regularment, que de tant en tant volem saber què fas.
1: Bueno, jo vaig generant excuses per anar no perdent el contacte, no? Per dir-ho així, ja és maco.
0: Tot el que fas ho fas per nosaltres, no? Pensant en que arribarà algun dia l'entrevista.
1: Bueno, és cert que sí, que si reps el missatge d'en Joan o de la Clement, vol dir que ja és com un sell d'aprovació, saps? Mm-hmm. Un sell d'aprovació, vull dir que fa il·lusió.
0: Sí. A nosaltres va fer il·lusió, perquè primer vam veure unes imatges d'un videoclip amb tu, doncs anant en bicicleta, i vam pensar, igual, mira, com que ell coneix a molta gent, li han demanat a veure si pot fer d'actor, però després vam anar veient que ara formes part d'aquest grup Sequoia. Moltíssimes felicitats pel retorn a la música.
1: Moltes gràcies.
0: En actiu, gràcies. Tocant la bateria després de molt de temps, quan feia que no tocaves? O potser m'equivoco i has anat fent cosetes.
1: Bueno, clar, dius el retorn a la música, exacte, el retorn a la música tocada, perquè jo

0: no sé, excuses sempre n'hem tingut, gent amb qui tinc, amb qui m'agrada fer música, n'hem anat fent. El que sí que ara no, com bueno, pues, no sé, des d'Esfumato, que potser la gent li sonarà més, d'aquí Sant Joan, quan tocàvem molt per aquí el Ripollès, és cert que ara feia ben bé una bona colla d'anys que no tenia allò un projecte amb el que diem, mirem, tot això, escolteu-vos, ho saps? Veniu-nos a veure. I ara, mira, sequoia.
1: De fet, això, ara estem veient al final del vídeo, que doncs, feu com una cursa amb bicicletes així antigues, i a punt d'arribar a la meta, us pareu. Ningú la vol travessar o ningú la travessa, i no hi ha problema. No sé si això també forma part de l'esperit del grup, és a dir, això també va de passar-s'ho bé? No hi ha metes o no passa res si et quedes a un metre?
0: Hòstia, molt bé. Si bé va ser una cosa una mica improvisada, aquest final del videoclip, has agafat exactament la intenció del que volíem plasmar. Sí. Totalment. Per mi, no, ja fa un moment que jo m'aproximo a la música de manera laboral des de ja fa molts anys, és la meva feina, des d'en fa molts, i ara fer un projecte que és un grup de música que té a veure amb música, evidentment, perquè també són moltes altres coses, com sabeu, un projecte, no? Pues poder-ho fer des d'una aproximació no competitiva, no productivista, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, l'art per l'art, hòstia, doncs és un regal. Penseu que bueno, potser ara en parlarem, farem algun concert més endavant i tant de bo ens vingueu a veure, però, o vingueu a veure'ns, però tot això ho fèiem perquè teníem, bueno, doncs el Víctor, que és el que fa les cançons, tenia unes quantes cançons, teníem ganes de fer música pel gust de tancar-nos en un estudi, i aquest ha estat el regal, saps? Vull dir que ens hem anat, hem estat bueno, a Barcelona amb uns amics gravant-ho, vam anar a Pamplona també, a Irunya al gener, 4 o 5 dies també a casa d'un altre amic que és un friqui dels sintetitzadors analògics i de més, vam estar 4 dies allà i bueno, ha estat divertidíssim. I ara amb el videoclip doncs el mateix, no? De quedar un cap de setmana amb dos col·legues i poder fer una peça que és artística perquè també és l'excusa per juntar-nos i per passar-nos-ho bé. Vull dir que totalment aquesta no competitivitat és la bandera del projecte i per part meva és una sort poder-ho fer així, és molt fresc, és molt gustós.
1: Parla'ns de Sequoia, perquè és el primer disc de Sequoia on tu participes, però és un retorn per ells, no? Perquè diria que és el seu segon disc.
0: Exactament. Jo ara visc a la Cellera de Ter, però he estat molts anys visquent a Barcelona, i allà vaig conèixer els dos altres integrants, de fet els tres que hi eren abans, jo ara toco la bateria, però abans hi havia una altra bateria, i bueno, pues era un grup que ja m'agradaven, que ja havien fet bones, bueno, ens havien fet amics, i exactament ara fa 4 o 5 anys ells van treure el primer disco, que és un disc que es va dir 20 i pocs, i jo me'n recordo de diverses coses amb ells, anar-los a veure, seguir-los, però inclús programar-los.
1: Vaig fer
0: un parell d'anys un cicle a l'Helio Gabal a Barcelona que muntava jo, programava jo, i me'n recordo que els vaig programar allà, quan jo encara no hi tocava, i mira, ara anys després doncs els va marxar el bateria, i per aquest nou projecte, aquest segon disc, em van trucar a mi, i com que bueno, ha estat molt fàcil, perquè ens coneixíem molt. Sí.
1: Quan sortirà el disc en si?
0: Mira, doncs ara hem tret aquest primer single, que es diu Les Prunes d'Aragó, la setmana passada, però ja ens ho prenem amb calma, ja t'ho he dit. Vull dir que el disc surt a la tardor, sortirà a principi de curs, i bueno, de fet encara no té ni nom, vull dir que està acabat, el tenim ja en una carpeta, pràcticament acabadíssim, però encara l'hem de posar nom i fer-ne la portada, vull dir que encara falten coses. Això era un primer tastet, perquè també era una cançó, bueno, que parla de records d'estiu i que ens semblava prou estival com per treure-la ara i fer aquest primer bueno, hola, hem tornat.
1: Clar, vosaltres aquest procés, que pel que dius, doncs això us ho preneu en calma, és segurament per la naturalesa del projecte, però avui en dia, tu que també hi toques, això cada cop es fa més, no? A vegades, jo crec que abans es traia un disc i el single sortia doncs res, un mes, dos abans, i ara això s'allarga molt, no?
0: Sí. Nosaltres tenim la por de que ens perdem una mica l'atenció, que al setembre o l'octubre, quan surtin, hi ha un altre single, hi ha un parell de videoclips més, i quan surti finalment el disc, la gent ja se l'hagi oblidat. Però bueno, com que no ens hi va res, per dir-ho així, pues, sí, tampoc és per ser deixats i fer les coses malament.

0: Però bueno, no sé, sí, però sí, hi havia una mica aquesta intenció, com de dir, ostres, ara portem uns quants anys que no hem tret música, que la gent no sap de nosaltres, anem fent un parell de... Bueno, jo què sé, l'excusa doncs, per ser present a xarxes una mica més, perquè la gent em vagi parlant, i també una mica el tema dels singles, hi ha l'aproximació que deies tu d'anar fent més impactes, però també hi ha l'aproximació de, hòstia, ara hem fet un videoclip que és molt xulo, donem-li la importància que es mereix, no? I la cançó creiem que també val la pena. Va una mica per aquí, no? Perquè pel mateix fet que la gent fa que no, tregui més singles per captar més atenció, també si ho mires del revés també té sentit, perquè un disc sencer costa més d'escoltar avui en dia, no? No és cap mentida. I nosaltres, bueno, vulguis o no, hem fet un disco, vull dir que l'hem concebut com a disco, que comença i acaba i que té un viatge emocional, però bueno, per què no poder, no sé,
1: també, també entenc que abans l'objectiu potser era això, era escalfar per el moment en que sortia el disc a la venda, se'n venguessin molts, això ja no existeix, i potser la idea és mantenir, no? treure un disc i mantenir-te en un primer o segon pla el que et puguis permetre, o el que la indústria et posi, o la gent, i anar-ho mantenint, no? per això, perquè et surtin concerts, perquè la gent t'escolti.
0: Sí, que ja farem el moment de... Ei, podeu comprar el disco, compreu-lo aquí, no patiu, ja...
1: Això ja farem pesats, però... es pot fer, igualment, sí.
0: Exacte, sí. Ara, mira, ara era una altra la història, era, bueno, pues aquest primer retorn d'entrada i la cançó aquesta, en concret, Les Prunes d'Aragó.
1: Com definiries la música de Sequoia?
0: Mira, doncs, amb el disc anterior ells el que explicaven era que fèiem indie folk al caliu. Les coses, la música veu molt d'un folk americà, tot i que cantem en català al 100%, però sí, bueno, us heu d'imaginar, doncs, això. És una música que podria ser més de tardor, fins i tot, per això el disc sortirà llavors, no? Aquesta cançó és més d'estiu, aquesta que hem tret ara, però us heu d'imaginar tres tios amb camises de quadros i barbes i amb banjos i jo tocant amb escombretes la bateria, vull dir que és una cosa més folky o que tira cap al blues inclús, tot i que deixa de ser una cosa força pop, vull dir que ens som estribillos i som un trio, vull dir que al final fem el que podem. Però bueno, mira, també a nivell de quin és l'estil de música, fer un disco i tancar-te en un estudi ens ha permès comptar amb molts amics, no? Perquè al final és la cosa que ens venia de gust, tancar-nos en un estudi, i bueno, és una peça, igual que crees un espectacle en directe, és un disco, no? És un producte artístic diferent, i en el disc sí que hem pogut convidar, doncs, bueno, trompeta, trombó, cordes, pianistes, bueno, pues, per fer una cosa que s'anés una mica més del que podem fer com a trio, no? I en aquest sentit, pues, hi ha més blues, hi ha més rock, hi ha més... Sí, més folk en general.
1: Clar, aquest estiu això, hi ha molts concerts, molts festivals, i tu tindràs molta feina d'aquesta altra, que no és la de tocar la bateria, i no sé si podreu fer gira de concerts de Sequoia o és molt complicat.
0: Mira, doncs clar, com a tots projectes que volem dedicar-hi temps, perquè tot és temps, hem hagut de fer calendari. Ens passen dues coses principals, que és que jo estic amb un parell de gires de grups de música, d'aquests que us deia que treballo darrere l'escenari, vull dir, faig de manager i faig la producció de les gires, i un projecte gros l'acabo al gener, i ens semblava que el gener era una data prudencial, perquè l'altra cosa que ens passava, que és que el Víctor, el cantant, acaba de ser pare, ens semblava una data prudencial al gener, doncs, per començar a fer concerts, i la idea és llavors fer-ne, vull dir que tenim coses ja al calendari, encara no les podem anunciar, però bueno, perquè vegueu també que cada cosa anirà al seu ritme, però sí, la idea és fer concerts, no des d'aquesta òptica com de dir, hòstia, anem a tot arreu on puguem, que una mica sí, però sí més de, ostres, anem a passar-nos-ho bé, perquè al final un concert és la culminació d'aquest procés artístic, no? Vaja, hi ha gent que es podria no agradar-li, a nosaltres ens encanta, llavors, tants com en puguem fer, doncs serà estupendo, i en aquest sentit tindrem la sort de que no caldrà que sí. Vull dir que Joan, si ens truques per venir a l'aniversari de la teva tieta, a casa teva vindré, perquè...
1: Va, perfecte, així ho farem, estarà bé, serà interessant. O a Sant Joan, no sé, també...
0: Sí,
1: també hi ha molts espais a Sant Joan.
0: Haurem de venir al Fira Músics. Si no, aquest any, l'any que ve.
1: Molt bé. Escolta, parlant d'això, d'altres projectes, com que no sé... les vegades que n'hem parlat, si ho hem fet tu i jo o ho hem fet per la ràdio, serà moment de recordar-los. Sabem que ara estàs remenant agendes i buscant concerts per i portant l'Anna Andreu també, no? I que déu-n'hi-do, vull dir que has començat fort, perquè sé que és una nova etapa de la teva vida. I també t'hem vist això, quan hi ha un concert de la Ludwig Band per allà a l'escenari, doncs amunt i avall també, perquè tot estigui correcte. Explica'ns què estàs fent ara.
0: Doncs mira, jo en el món de la música he fet, crec, tots els papers de l'AUCA. Jo sóc periodista i vaig començar fent coses de premsa. Teníem una revista de música en català que es deia La Tornada, que són els companys aquests que ara munten els concerts del Microclima a Camprodon. Doncs ells es van reconvertir de revista en promotora de concerts, i allà vaig començar a aprendre, doncs, també el que són les gires, el que són els grups de música i el que és més la feina aquesta de concerts en directe. I des de llavors també he estat treballant sobretot en producció de gires, no? de fer tot el que passa des que es tanca un bolo fins que passa, no? Des d'acompanyar la banda, que fins a fer els horaris, fins a demanar que ens fan falta tants cables i tants altaveus. I ara fa un temps, ja des d'aquí he anat passant per molts llocs, des de la Sala Apolo fins a fer de la producció de la gira dels Manel, per dir-ho. I ara, des de fa un any, em fa molta il·lusió, jo crec que no ho havia explicat aquí a la ràdio, però he obert el meu propi projecte, en què fem management de grups de música i fem produccions de gires, doncs, i aquest projecte em fa molta il·lusió perquè porta nom Sant Joaní totalment.
1: Ara ho he vist, no ho sabia jo.
0: Clar. És un projecte que li he posat de nom Arsamala, amb ser trencada. Perquè sí, perquè pensava una cosa que sigui meva i que em porti a casa una mica, que em torni als orígens i, bueno, més enllà de que és un nom preciós, Arsamala, i que per anar a casa els meus pares el creu pel pont de la Plana cada cop que hi vaig. I sí, és un projecte que porta per nom, bueno, aquesta petit projecte empresarial, per dir-ho així, que es diu Arsamala, amb qui, com tu deies, doncs porto el management de l'Anna Andreu, que, per cert, parlant del Microclima, doncs el dia 2 d'agost estarà aquí a
1: Camprodon, oi?
0: Microclima, a Camprodon, exacte. I sí, serà molt xulo. I de fet, l'altre projecte amb qui treballo és la Ludwig Band, com tu ja deies també, que en aquest cas em faig la producció de la gira, que també els podreu veure a Camprodon l'endemà, el dilluns 3, concert infantil. Vull dir que, mira, la prova està servida.
1: Per tant, que no t'hauràs de moure gaire, no? T'hauràs de creuar Barcelona un parell de 3-4 vegades, però...
0: Això mateix. Bueno, ja el creuré prou durant la resta de l'estiu, que anem a tot arreu.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. T'anirem seguint, també, amb qualsevol de les teves facetes, sempre relacionades amb la música. Només per curiositat, perquè, ostres, m'has comentat que havies fet programació a l'Helio Gaval, i fa molts anys jo hi freqüentava també, i sabia que teníem molts problemes també amb les noves lleis i tot. Com està el tema de fer concerts a Barcelona, a bars i llocs així?
0: És una bona qüestió. Jo d'entrada, com que ara no visc a Barcelona, també confio i he anat podent comprovar que fora de Barcelona també hi passen coses, que hi ha menys restriccions. Llavors també us convido, igual que parlava del Microclima, en altres puestos. A Barcelona sempre em fa la sensació que és un anar i venir, que hi ha com un marge d'actuació en què quasi de manera pensada es va deixant que ara fins les 3 es poden fer concerts, ara fins la 1, després un altre cop fins les 3, ara se'n poden fer, ara no, i que en aquest anar i venir és on es pretén que la cultura a les sales tingui vida. Ara em consta que està tornant a obrir-se una mica la possibilitat de fer concerts a nivell d'horari, de restriccions, bàsicament, perquè no és que canviï tant, es posen més estrictes o menys. L'Helio Gaval en concret, per exemple, ara em consta que està podent tornar a fer concerts i obrir la sala fins una mica més tard, i això els permet, doncs, tenir una mica més de marge d'horari per programar coses diferents, per programar més d'un grup, però vaja, segur, sempre quan parlem d'aquestes coses, sempre podria ser millor també, saps? Que val la pena, que estem molt lluny de que la cultura pugui estar tranquil·la. Vull dir que en aquest sentit, si teníem la possibilitat de recolzar-la, sempre val la pena. Sí.
1: Doncs sí. Des d'aquí ho farem, sempre que puguem. Ara sí, Guillem, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, que tingueu un molt bon estiu.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: A la Clara Macaya ja l'hem entrevistat abans al magazín arran de les seves dues pujades al Taga amb l'ajuda de voluntaris de l'associació Rodamunt i una de les seves cadires Jolet. Avui, però, ho fem per parlar amb ella del seu llibre Paraules per ara i per aquí, que estarà presentant aquest pròxim diumenge a les 11 del matí a la Biblioteca Josep Picola. Nosaltres ja la tenim al telèfon. Hola, Clara.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estàs?
2: Bé, molt bé. En primer lloc, moltes gràcies per tornar a comptar amb mi per aquesta entrevista, parlar amb vosaltres amb Ràdio Sant Joan. Sempre és un plaer, vull dir que en primer lloc, moltes gràcies. I bé, contenta, amb moltes ganes de diumenge, amb moltes ganes de tornar, perquè per mi, com sempre dic, Sant Joan és casa, vull dir que és una de les presentacions que més il·lusió em fa i que més temps fa que espero, vull dir que amb moltes ganes.
1: Que bé, doncs contents també d'acollir aquest acte. Explica'ns, perquè és un poemari i hem llegit que era un somni que tenies des de fa molts anys, no?
2: Sí, totalment. Jo escric poesia des de que tenia uns 15-16 anys, que va ser quan em van fer unes operacions que van ser les que em van deixar amb caia de rodes, i aleshores també, més o menys els mateixos mesos, va ser quan començava la meva connexió amb Sant Joan de les Abadesses, perquè va ser quan vaig descobrir xarango i vaig veure que la poesia per mi era la forma d'expressió com més bonica que tenia per aferrar-me a la vida, perquè al final quan surt unes operacions i acabes de la UCI o estàs en un hospital o et trobes en qualsevol situació de vulnerabilitat a la vida, te n'adones que aquí som com molt passatgers i que avui serem i demà no. I en aquell moment el que em va ser conscient va ser d'això, va ser pues, poder escoltar les cançons del xarango i poder començar a escriure jo també com em sentia en aquell moment i a canalitzar totes les emocions que al final un cos de 15 anys que és adolescent, ser conscient de que la vida passa per davant i ara hi és, però demà no ho saps, és una cosa com molt fràgil i que, no, que tampoc t'esperes, llavors et fa no madurar de cop, penso, però sí que créixer i haver de veure les coses des d'un altre lloc que poder amb la majoria de gent de la meva edat em costava molt poder-ho compartir o hi havia algun xoc totalment comprensible. Llavors això va ser el que em va portar a començar a escriure aquest poemari i fins gairebé farà un any, perquè és un poemari que he anat escrivint molt al llarg de tots aquests anys. No hi ha només poemes d'aquell moment, però sí que va ser el moment en què vaig començar a escriure poesia.
1: Recordem, per qui no ho conegui, que tu, em sembla que també va ser per una negligència mèdica, crec que, però que el naixement també vas tenir algun problema, no? I que mica en mica... Sí. Amb operacions van intentar-ho arreglar i justament va passar el contrari, no? Que... Fes un resum molt breu, perquè no és el motiu de l'entrevista, però perquè la gent, com que ho has tret...
2: Em sembla meravellós. Sí, mira, jo, o sigui, des de naixement vaig tenir una preeclàmpsia, vaig néixer amb 7 mesos de gestació en lloc d'amb 9. Llavors això, jo sempre dic que crec que en la inconsciència ha sembrat. Llavors, perquè sempre he vist aquest des d'aquesta intensitat, no? I els meus pares sempre em deien que he viscut des de agafar-me el moment de l'ara amb totes les forces, perquè jo sempre explico que amb 3 anys vaig caure a terra, jo no ho recordo, però els meus pares m'ho expliquen sempre, que amb 3 anys vaig caure a terra i els vaig aixecar la mà i els vaig dir no m'ajudeu a aixecar-me, m'aixeco jo. Llavors jo crec que és l'arrossegar aquesta consciència de dir ostres, és que no puc caminar poder igual com les altres persones, però ni millor ni pitjor, sinó de agafar-me la diversitat i entendre que sé que és un regal, llavors aprofitar la meva forma i posar-me al favor. De fet, les operacions que no van acabar anar bé del tot, no perquè teòricament havien de permetre'm una vida més autònoma dintre de tot tal i com caminava i poder caminar poder millor, jo sempre dic que em van acabar regalant rodes per fer-les girar, perquè si no hagués estat per aquelles operacions poder ja no hagués vingut a viure a Vic. Mai se sap, a la vida sempre poden passar moltes coses, però que els tinc un agraïment com molt, molt especial, perquè vaig entendre que tot i que allò en aquell moment pogués semblar-me molt desagradable, m'estava fent un regal perquè em va obligar a parar, em va obligar a veure que ser aquí és aquesta màgia del ara i em va regalar també aquest preciós llibre. Jo sempre dic que si no hagués estat per les operacions tenia plantejat dedicar-me a fer piano, llenguatge musical, però teatre potser, però no tenia el meu abast, no contemplava la poesia com a mitjà d'expressió.
1: Parlaves això de d'aturar-te, del fet que alguna cosa t'obligui a aturar-te com a regal, i de fet el llibre també ho tenim, no?, en aquest poema del semàfor, que també t'obliga a parar, no?, i potser mirar al costat a la persona que tens al costat i a dir-li un bon dia o a fer-li un gest o...
2: Totalment. I que és una cosa que jo m'he hagut d'anar recordant al llarg dels anys, perquè ara que dius aquest poema del semàfor, jo el vaig escriure farà un any i mig, quan ja anàvem caient de rodes, i dius, ostres, tu que ja has après a parar, tu has de tornar a recordar, doncs sí, perquè a vegades volem, ens deixem portar molt per la inèrcia del moment i no ens adonem de que estem anant a un ritme molt ràpid. Jo tinc la sensació que cada cop tenim un munt d'estímuls, estem sobreinformats i volem anar ràpid. Ens falta aquest parar, i el semàfor em va donar un dia aquella cosa que vaig dir, ostres, que ens posa molt nerviosos, no? I és una cosa que ens està regalant un moment de pausa.
1: Sí. No? Quan vas a la ciutat i hi ha les persones que corren, no? Que es queden parades però no poden, no? I han de continuar fent-se el tironets. I és allò que dius, tranquil, para, busca un lloc per córrer i ara disfruta de la pausa, no?
2: Totalment, no? Sí.
1: Això, deies això, que has escrit poemes des de que tenies 15 anys, ara quants en tens?
2: Ara en tinc 23.
1: Però crec que, i el llibre ho dius, que hi ha hagut persones que són les que t'han hagut d'animar, no?, a publicar-ho, a fer-ne alguna cosa.
2: Sí, perquè jo fa molt de temps, i de fet és curiosa la història, perquè fa molt de temps que escric poesia, però sempre ho guardava en una llibreta. I un dia, jo fent una classe de piano amb la meva professora, em va dir, ostres, això ho hem de fer sortir, ho hem de fer florir, no? I li vaig dir, però si tampoc sé escriure tant, i és una cosa que estic fent ara per passatemps, però que n'he fet cap curs, ni tinc ni idea, no?, que escric sobre com veig la vida. I em va dir, crec que això agradarà escoltar-ho, i vaig fer només una cançó. I ja està. I jo tenia molts més poemes del que els tenia guardats per mi. I quan vaig venir aquí a Sant Joan justament a fer el TAGA, em vaig plantejar, ostres, hi ha molta gent que hem mobilitzat, s'està implicant al poble amb un amor meravellós, i pensava, vull tornar aquest amor d'alguna manera, perquè em vaig sentir com molt estimada des del primer moment per mi. Quan vaig descobrir Sant Joan, jo sempre ho dic que va ser un regal, perquè des que hi van venir amb els meus pares a l'Aberg m'he sentit molt connectada, llavors els poemes em van servir per això, per compartir-ho. I llavors, des de llavors, molta gent, tant amics que havien vingut a la caminada com altra gent de l'entorn, se'm va començar a enterar que en tenia, em deia, ostres, és que això ho havies de publicar. El que jo, agafant-me aquesta cosa del temps, no volia córrer, no volia que fos un perquè sí, i per això he tardat tant, perquè allò era 2019, i ara, clar, han passat uns quants anys, no?, gairebé 7. Llavors, jo sí que tenia molt la necessitat de fer-lo des de la calma, no?, de triar els poemes, de que em poguessin passar també més coses. I dic que és un poemari que parla molt de la vida, perquè començo parlant del ventre matern, que és una cosa tan íntima com aquesta protecció carnal d'abans d'haver nascut, que ja hi ha vida, i acabo parlant de la mort, no?, passant per parlar de l'amor, de parar, de moltes coses. I per mi era molt important que aquest primer poemari fos així un camí per la vida, perquè al final va ser el que em va portar a escriure.
1: De fet, al final recomanes llegir els poemes per ordre o desendreçats. Jo diria que els primers són més lluminosos, i a mesura que avança, doncs, no n'hi ha de més introspectius, més melancòlics o tristos. No sé si això ho tens en compte quan esculls l'ordre, i justament això de dir, llegir-los també desendreçats, també la vida a vegades és així, no és desendreçada, i a vegades venen de bons, després un de dolent, i després un de bo. No sé, aquest ordre, com el penses?
2: Doncs mira, l'ordre el veig una mica com això que et deia, de tenir com una mica en compte el fil de la vida. Sí que després alguns i alguns altres, per temes de pàgines i d'edició del llibre, es van haver de canviar, i poder no els vaig poder ordenar com volia, però la gran majoria estan ordenats una mica amb com els vaig sentir. No estan escrits tots per ordre com estan ficats. Vull dir, el primer poema el vaig escriure a Taradell quan vaig arribar a viure aquí a Vic, farà uns 3 anys. O sigui que no estan tots ordenats, i l'últim poema és de fa molt més temps. Vull dir que no estan ordenats per terminologia, o sigui, per temps en el que els he escrit, sinó per com sentia que eren els temes, i per mi era molt important començar amb un naixement i acabar amb el que és la mort, però que hi ha hagut gent que després m'ha dit, ostres, jo ho veig com una despedida, o com, vull dir, que els poemes al final sentia que cadascú li arribaven diferent. I volia que fos un llibre, això, vull que sigui un llibre molt, molt lliure, que la gent pugui guixar-lo, pugui fer-se el seu, pugui dir, ostres, doncs, per mi em va millor llegir primer aquest poema i després aquell altre, que no fos un cicle tancat, perquè trobo que les coses ordenades d'una sola manera no generen espais. Llavors, per mi era important que la poesia pogués generar un espai, no només un llibre.
1: Clar, perquè sé que tens poc temps, ja vaig ràpid, perquè te'n vull fer algunes més. No és estrany, no?, pensar que algú l'hagis escrit o t'hagis inspirat aquí a Sant Joan, pel que dius?
2: Sí, de fet, hi ha un dels poemes que es diu, ara no sé si estic malament el nom, però diria que li vaig posar al final rodant entre vies, si no m'equivoco, que el vaig escriure parada a les taules de pícnic d'aquí, del final de la Via Verda, un dia que vaig a venir-lo a fer sola, per primera o segona vegada, era dels primers cops que podia venir a fer-lo jo sola, perquè ja havia vingut a viure aquí a Vic, i per mi va ser una mica una carta d'amor també a Sant Joan, perquè aquesta Via Verda a mi també m'ha portat en part molta autonomia i m'ha permès molt també parar i poder ordenar aquests poemes. Hi ha hagut vegades que he vingut a ordenar poemes aquí a Sant Joan, vull dir que per mi era molt, molt casa, i n'hi ha algun més també, el que ara no sé, no em sé els noms, però no, aquest és com el que tinc més clar, que sé que el vaig escriure.
1: Rodant entre vies, diu, sí, sí. Els arbres parlen, hi ha una brisa que els acarona, ressona el riu que sobrepassa entre la muntanya. Rodant entre vies, sento històries dels sols d'abans, entre llocs que queden llunyans, avancen les vinyes. Com ells em despullo per regenerar-me del fred mentre connecto amb mi i parlo amb el nen que m'habita. Rodant entre vies, observo el vol de les aus que habiten aquests boscos i els seus cants suaus. Aquest és el Rodant entre vies, el títol te'l recordaves bé.
2: Sí.
1: El presentaràs acompanyada per en Jordi Macaia a la viola?
2: Exacte.
1: Qui és aquest senyor?
2: Aquest senyor... Bueno, és parent meu, com bé diu el cognom, perquè sí. Som tots dos Macaia, i és el cosí del meu pare. Llavors, i és una persona que sempre l'havia tingut com, molt com a mirall a nivell d'actuació, a nivell de musical, perquè jo sempre havia fet piano, llavors amb qui m'havia vinculat o qui buscava referents a la família era a nivell musical, i la persona que s'estigués dedicant a la música que tenia com a referent era ell. Llavors, quan em vaig plantejar fer les presentacions, jo no m'he imaginat mai la poesia sola. Com et deia abans, m'he imaginat sempre la poesia amb música, perquè vaig començar a escriure escoltant cançons, no? I amb música de fons. Llavors, quan em plantejava les presentacions, per mi era molt necessari que hi hagués música darrere. I era la persona que vaig trobar a l'entorn que m'encaixava, que a més és més gran que jo, que també volia que fos un llibre intergeneracional i em donava molt aquesta tranquil·litat. Sí. Quan li vaig proposar, al principi em va mirar amb una cara com de... què farem? Vols dir que això està prou preparat? Però vam fer una presentació amb el Lleu i va sortir molt bé i ens vam entendre superbé per preparar-la i per presentar-la, i perquè també m'agrada implicar-lo amb la poesia, perquè tot i que ell es dedica a tocar la viola, també li agrada parlar i em va semblar un bon duet i una bona manera de representar aquesta intergeneracionalitat i aquesta vida, no, que et deia?
1: Ostres, no sé, és que ara diria, no sé si m'equivoco, però ell és professor també d'instrument,
2: sí.
1: I diria que diria que també coincid amb ell en algun lloc, curiosament.
2: Podria ser, perquè de fet va ser professor de l'Atlàntida fins farà 2 anys, si no estic malament, i quan vaig arribar a Quibic encara existia professor a l'Atlàntida de Quibic. El cara ja està jubilat, vull dir, no està fent de professor a l'Atlàntida. Amb altres espais, no et sé dir ben bé.
1: I Arsègal, no sé si era...
2: també la trobada d'acordionistes d'Arsègal. Sí,
1: correcte, veus, doncs ja està, ve d'aquí.
2: Exacte.
1: Sí, perquè...
2: està connectat també amb la muntanya des d'un altre punt dels Pirineus.
1: Sí. El tinc gravat, de fet, perquè vam compartir un dia sencer quan en Kepa Junquera va venir a gravar el disc Foc, i va anar Arsègal, i just aquell dia jo vaig gravar el vídeo per deixar constància d'aquell dia tan bonic.
2: Ai, quina coincidència, sí, sí. Més bonica.
1: Sí, sí. Ja, molt ràpid, perquè has de marxar a treballar. Sí, fas moltes més coses més, també fas teatre, Art Transforma, amb vincles, també això, com faràs a Sant Joan, també fas poesia acompanyada de música, estàs molt implicada en l'escena activista de Vic, també has participat en el llibre de poemes col·lectiu Palestina, Paraules contra el silenci, i com que no tenim temps i per enfocar-nos, també estaràs a Mans aquest cap de setmana al Festival per la Justícia Global, que es fa divendres i dissabte a Vic. Tu estaràs fent també poesia teatralitzada, oi?
2: Sí, Sí, jo només hi seré el dissabte perquè jo aquest cap de setmana vinc aquí a Sant Joan i estaré tot el cap de setmana a Sant Joan, però sí que baixo un moment dissabte per fer poesia teatralitzada perquè, bueno, més per acompanyar, perquè el llibre aquest de poemes ha passat una cosa que jo no m'esperava, que és que ha començat a volar una mica sola i me l'han teatralitzat el grup de Scenic Peak. Mm-hmm. Llavors aniré un moment a acompanyar-los i a fer una petita pinzellada en la representació que ells han creat a través dels meus poemes. I com deies, per mi la per mi l'art sempre ha format part de la meva vida, no? Llavors sempre tinc molt la necessitat de formar part de projectes artístics i per sortir que em representin. Mm-hmm. Per sortir que transforma en el procés creatiu. Ara hem començat un duet també que es diu, que en diem Duet Fantasia, que neix d'Art Transforma, i hem començat a fer alguns bolos. El desembre passat vam estar a Girona, ara fa una setmana hem estat a Barcelona i n'hi han previstos per Reus i uh-huh. el que se'ns vagi obrint. I després el llibre de Palestina va ser una proposta que em va arribar quan jo feia poc que havia publicat aquest llibre, però que sí que com que sempre sento molt que l'art i l'activisme van junts, em va sortir la necessitat de poder-hi col·laborar, i a més que tenia un poema ja escrit que va ser molt únic perquè li va sortir la possibilitat de poder volar sol sense que m'ho hagués de plantejar molt. Vull dir que per mi un regal, perquè és això, em considero activista, de fet.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs això queda dit. Ja veiem que segurament alguna altra entrevista t'haurem de fer en algun moment, perquè alguna altra cosa faràs.
2: Jo encantada, sempre. És un plaer, vull dir que...
1: Doncs, ho farem. Clara, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres pel temps, per l'entrevista, les cures i tot. Ens veiem diumenge a Sant Joan amb moltes ganes.
1: Gràcies a tu per fer coses. Adéu.
2: Una abraçada per tots. Adéu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord, en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit, amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida, se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
2: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, d'aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, a banda de la temperatura, ha estat la humitat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La P7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El Paella en Cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
2: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però en altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que jo sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixista rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma en el tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient. I parlem del Festival Microscopies, que celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen l'art i la natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent.
0: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
1: Jo arriba a la mitjanit, què hi fas tu dins el meu llit? Estic ben desorientat, no tinc cap idea clara, jo ja no hi entenc res del que ell hauria fer, no sé si ficar-me al llit amb tu.

I el temps passa a poc, i aquest blues del desamor omple de pena el meu cor, omple de foc els meus llavis, tu tan freda com el gel. Amb aquests ulls de gat en cel, no sé si vull fer l'amor amb tu.

come blue. Recolzat a la finestra, sento el meu pols que bateix. Sento que no puc dormir, no puc deixar de patir. Sexy blues a mitjanit. Això és massa fort per mi, però ja sé que si un dia faltes tu, me deixaré de tocar blues.

Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Ens ho passarem molt bé, però ja sé que si mai em faltes tu, no deixaré de tocar blues. Mai deixaré

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha volgut valorar aquesta possibilitat, però ha destacat que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants. L'escoltem.
2: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
1: El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules que ara ve que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, siguin a càrrec d'ONGs de la península. L'anunci del Ministeri arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants Ceuta, inclosos els menors. I avui està previst tocar sostre amb aquest nou pic de calor. Protecció Civil ha activat l'alerta de calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus, l'afectació general, però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, a Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i també Central. I en paral·lel es manté la situació de prealerta Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal el derivat d'aquesta situació. La prealerta afecta especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi és molt alt. El pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins divendres, que poden superar els 1.000 litres en 30 minuts. Darrer punt, ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o Caramelos. El grup va participar en un documental, El Ventilador, coproduït per aquesta casa.

0: gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Equilibristes, trapezistes, mims, mags.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedent de Madrid entren a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Panet, que és la consellera de Territori.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
1: I Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. Aquest estiu s'estan instal·lant la primera fase d'aquest sistema que anirà ampliant els propers anys. La primera zona controlada serà l'àrea comercial del centre. El nou sistema de càmeres té un cost de 124.000 euros. Escoltem el sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
3: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
1: I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta, ho ha dit la portaveu a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo. Ho justifiquen per la gestió que diuen que ha fet el govern amb la crisi a Ceuta i perquè no van assistir a la Cambra Alta quan se'ls va citar. Està previst que votin el 9 de setembre i que tirin endavant aquestes reprovacions gràcies a la majoria absoluta del PP. I parlem de dos pobles incomunicats, Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa, que denuncien que la falta de cobertura mòbil complica la vida als veïns i comerços dels dos municipis. Diuen que tenen dificultats per atendre els ciutadans que truquen al consistori per informar-se i, a més, problemes per cobrar, per exemple, en targeta als establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia als dos municipis. I parlem del Festival Terrer Priorat, que arriba al desè aniversari consolidant-se com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme. Per celebrar l'efemèride, el festival presenta una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curats per autor. Comença el 28 d'agost.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que des de fa més de 4.000 anys la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celest en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus, ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar

0: consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines mira, conseqüències tindrà.
1: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
0: Home, molt interessant.
1: Cert, he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida.
0: Uh-huh.
1: Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
0: Doncs prenem nota.
1: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosquegi una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
0: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
1: Exacte.
0: Sense previ avís de cap tipus, oi?
1: Imagina't quin esglai.
0: Terrorífic.
1: Sí. El que hauríem de per això ara diferenciaré la que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra,
0: sí, home,
1: estructures antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
0: De fet, ara que ho dius, perdó, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
1: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que doncs, abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, això també estan totes orientades.
0: Segurament és a moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades, cosa que també dona per investigar, tot plegat.
1: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
0: I tant, sí.
1: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
0: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
1: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
0: I dius, tant. Ostres, qui veu una ossa a la ossa,
1: mare,
0: no?
1: Diu. Exacte. A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè...
0: O el cullerot, fins i tot.
1: Al Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
0: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
1: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
0: Doncs jo sóc Bessons. Tot el juny. Veus? Fixa't.
1: Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt similar, no?
0: No ho sé, no et sabria dir.
1: No ho sé.
0: No ho tinc tan clar, No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
1: No, però és molt fàcil això. Ja potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real. Condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
0: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
1: Sí.
0: És això?
1: Correcte, correcte. I no només és això, sinó que també depèn, o sigui, la posició del Sol a la constel·lació en què està. Dependrà la posició de la Lluna en aquell moment. També dependrà la posició de Mart, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
0: Els astres,
1: sí,
0: en general, no?
1: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que...

0: Són visibles. Els que s'han de mirar amb telescopi després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
1: Clar, això és
0: que
1: curiós,
0: també poden
1: perquè...
0: dir, oh, esclar, és que no ho vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No, bueno, no sabies que existien, clar.
0: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
0: Exacte.
1: Ja.
0: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... Feia cartes astrals a encàrrec, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
0: Sí, ja pot ser, eh? Que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
0: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia com a tu.
1: Sí.
0: Quantes vegades
1: sí,
0: ens ho han dit,
1: Sergi? Moltes vegades. Innombrables
0: moltes
1: vegades.
0: Moltes vegades.
1: Sí. Sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, és veritat.
0: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs, la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
0: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
0: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir.
1: I
0: què passarà d'aquí un temps. Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Jo vaig tenir una... Vaig anar amb una noia fa molt temps. I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir la... No sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Que amb algú professional, diguem-ne, que es dedica
0: sí,
1: a això.
0: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
0: Acte seguit ho vam deixar. Bé,
1: això...
0: seguim.
1: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
0: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla. I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
2: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: Cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
2: En cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50 per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin. Espero haver-ho pronunciat bé. Ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
2: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
2: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
2: sí.
1: Ja, vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
2: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
2: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
2: I ho afirmava...
0: Això de la casa a Mart, què vol dir?
2: Que havien nascut amb la casa a Mart, i que l'efecte que teníem...
0: Però qui té casa, Marc?
1: Que teníem una finca allà, o com va?
2: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
2: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, I com va anar? Explica.
2: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant, és Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
2: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
2: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
2: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
2: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques.
2: Sí.
1: Jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
0: La perversió dels estadistes, eh?
2: Però, a veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
2: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
2: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
2: Bolt. Sí. Amb la qual cosa, bé... Això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
2: Sí, i entre una cosa i l'altra... La cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Això és important, eh?
2: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què aquests sectors intenten refutar els que el refuten amb ells, no?
2: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional. Que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
0: Compte.
1: Mira, veus, això
0: compte.
1: Això...
0: A França les coses van diferents.
2: Sí, sí, sí.
1: I té nacionalitat,
2: sí, sí.
1: Eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Identitària, més. Fixa't. Si has de tenir un passaport, si determinat.
2: Has de ser francès. Això... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia, en els criteris de selecció, també,
1: si ets francès...
2: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
2: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
2: Sí.
1: Pels astres.
2: Sí, sí, sí. I aquí és... La trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
0: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí.
0: Un
1: per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
0: Que quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què,
1: i tant.
0: I es deien tota la resta.
1: Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que no pots dormir, eh?
0: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el sol... passa, diuen, això diu, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12, en el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé, anem a veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
0: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
0: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
1: Ah.
0: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
0: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé,
0: no quedava bé. A més a més, el número 13 és un número que no agrada, en aquest, precisament, en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs.
0: No sé si ve per aquí.
1: Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
0: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
0: Ofiuc és una, Ofiuc. És una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol a davant, evidentment.
1: Sí, esclar. No, doncs de dia no es veu cap constel·lació.
0: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha de definir, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
1: Acceptem aleshores, Pupo, va, vinga.
0: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
0: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies. Que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són.
0: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al Sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no
1: toca. És molt curt, diguem, el tema.
0: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al Sol, Ofiuc?
1: A veure.
0: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
0: 18 dies.
1: Carai.
0: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit. No li consta, no li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
0: No me viene.
1: Carai, això.
0: Doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
0: I subjectivitat, vull dir que no.
1: Va, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
0: Sí. És això, el doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també, els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
0: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
0: La X de Twitter, sí. Clar, no sé si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X.
1: Ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors.
0: Sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar. Exacte, de la poma, no? Potser sí. Sí, és veritat. Sí.
0: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. O seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
0: Però aquesta línia de les constel·lacions, de les constel·lacions del zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc. No?
1: Sí.
0: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar en un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure.
0: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de, diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això, fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, es mou, diguem, es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment.
0: l'eix de la Terra,
1: sí,
0: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
1: com una baldufa,
0: ara,
1: no?
0: Sí, que... exacte. Tu em sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com si l'anés a foradar cap allà, sí.
0: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament
1: sí,
0: no es mou.
1: Sí, sí.
0: Està
1: sí,
0: just
1: sí.
0: Només a un grau del nord real d'aquest eix. Mm. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha sigut sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac. Alfa Draconis.
1: Clar.
0: Estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
1: Ahà.
0: No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
0: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
0: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí.
0: A més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
0: Els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
0: Exacte, i la base d'això...
1: No?
0: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius, és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement astronòmicament el Sol no està a balança,
1: sinó que està en una altra constel·lació.
0: Això és molt possible, perquè es va mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
2: Sí, hi ha gent que ha fet observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria... Al mateix lloc,
0: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
2: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'han vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
2: Sí, no sé, clar. No. Ara, dibuixa un ofiuc.
0: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
2: Val.
0: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
2: Ah, val.
0: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot
2: sí,
0: és
2: sí,
0: mitologia.
2: Bueno, no, doncs... No. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
2: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet.
1: Bueno.
0: Sí, perquè això hi ha molt de dia, la Terra plana.
1: Sí,
0: però
1: avui toca el tema dels horòscops, nois, no ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
0: D'acord.
1: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
2: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
2: Ja quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
2: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
0: M'hi sumo.
2: Sí, sí, sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
2: Doncs, bueno, aquest químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dir que... Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Doncs va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia. Que bé, com a dedicació de...
1: Bueno.
2: Bueno, està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Marc no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Home, tot fa pensar que sí, no?
2: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
2: Sí. 2.000 parelles
1: de
2: bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
2: Altres vegades ho he trobat. Aquí no he sabut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però d'acord.
0: No eren alemanys.
2: No eren alemanys.
1: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap
2: mai. Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum, i
1: endavant, això
2: ho respectem també profundament.
1: Doncs ell va agafar... Ell va agafar
2: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons significativament eren iguals o no. Experiment també...
0: No està bé, és un entorn controlat.
2: Sí.
1: Està ben pensat.
0: Sí.
2: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, eh? Res.
2: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000, eh?
2: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
0: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
2: No, clar. Doncs li van dir... És que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir... va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no.
2: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir... Va... Veure.
2: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals,
2: Sí. Després, això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
2: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Clar, li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
1: Clar.
0: Sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó.
1: Sí, efectivament.
2: Sí.
1: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
2: Sí, aquí doncs hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes, que no són mesurables, com ara el karma.
1: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
2: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
2: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
2: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
0: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
2: evidentment.
1: Al respecte.
2: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no ets francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Això serveix una mica per tot, potser, també.
2: Sí, Jeffrey Dean venia allà, muntava els experiments, i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
2: Ah, exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, eh? Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho, eh?
2: Sí, sí, i això és només els bessons, eh? Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat, suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
0: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
1: I la llum, no?
0: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres, que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
0: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
1: Ni que sigui per el prop que està, diguem.
0: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una... Jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Bueno. Sento. Jo he triat... Ja ho sé que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
2: És com un Plimpton.
0: Sí. Sí, un potro. També.
2: Les espatlleres.
0: Tinc un petit...
1: Sí.
0: També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. Mm. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
0: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
0: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
0: Sí.
1: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
0: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
0: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
0: Doncs a uns 23 metres.
1: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa influència que Júpiter.
0: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
0: Sí. I és que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
0: Perquè hi hauria un problema.
1: Clar,
0: doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, eh? Realment, déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten... Bueno, jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Com vas?
3: Bé.
1: Com ho portes, això?
3: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
3: Bueno, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
1: Per fer un riures, no?
3: Sí, perquè el que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
1: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
3: Però sabies que això era mentida.
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
3: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
3: Avui la meva missió és, durant els, jo sé, 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
3: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades... la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. Mm. En la majoria dels casos hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o alguna nova, algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
3: Sí, sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres des de la, partint de les matemàtiques, de la física, etc, eh?
3: Entès.
1: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
3: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Albert ja ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
1: Tots van a parar allà mateix.
3: Sí, tot van a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. I ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, eh? Però a vegades no són així. Però com us deia, bueno, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uh-huh. uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat, el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè agafa una mostra de... va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí, sí.
1: Sí, però no va acabar demostrant res.
3: No, no, per això, bueno, sí, que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
1: No,
3: clar,
1: bueno, sí, però, clar, evidentment.
3: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
1: astròlegs... L'èlit.
3: Sí, sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
2: Vaja.
3: No va encertar.
1: Fracàs, estrepitós.
3: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
1: Punyeta.
2: Però ni uns anys després. Ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
3: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
1: Vale. Sí.
3: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
1: havia... 75, eh?
3: Sí, 75%.
1: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
3: Ah, exacte. Diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
1: Ah, que no sigui dit.
3: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
1: O sigui, ostres.
3: Si els hi va, no, si tu fas a bollo, així a xorreo...
1: Sí, sí, sí.
3: Ells van encertar una miqueta més. Però... tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
1: Però molt per sota del 75.
3: No, no, clar, no, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no coincidia, de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
1: clar.
3: No, res.
1: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
3: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidíem amb el perfil psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar a 2. I si ho fas a l'atzar tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
1: Sí, clar. Certament.
3: Un altre fallo.
1: Justet, eh?
3: Sí,
1: justet.
3: Sí, sí, sí. Però bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar. Vale? I aquest...
1: 178.
3: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos feia fent, perquè cadascú interpretava les coses de la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personeta, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
1: Veus?
3: André Barbaut, el tio...
2: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
3: Home, segur, segur, perquè timava molta gent.
1: Home, segur.
3: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat
1: a fer... Hi ha una categoria, eh?
3: Okay. També. Sí. Ell
0: mira, dedica... Hi ha vessants, sí, hi ha especialitzacions.
3: Clar.
1: Prenc nota, eh?
3: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
1: Sí, pobric.
3: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
1: Agosarat ho era, no? Era sí. De dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
3: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, en el pic de la seva popularitat, es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però... un any després tornaria a estar allà, però no.
1: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid, vull dir, tampoc sí, exacte, és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix, clar.
3: Sí. També hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que
1: dius, un 10%.
3: Un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no, bueno, mira...
1: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
3: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 338 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar, bueno, això també t'ho puc dir jo.
1: Clar, s'entén que...
0: Si no és un, és l'altre.
1: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
3: Però això són com,
1: les quartetes de Nostradamus.
3: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és la nit més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
1: Està clar. Clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca, des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de la Terra més plana. I, res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona, i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que, déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant, tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses, segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però, vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet, això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi... Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà, perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Les vacances passen volant, la veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president Juan Jesús Vives, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni quines condicions. Escoltem.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: I la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc, que ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja, ja està extingit. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Pla Ter, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori. El Pla Ter ha rebut ja, per cert, més de 1.000 al·legacions i preveu la implantació de parcs eòlics i solars fotovoltaics arreu de Catalunya. El Lluçanès ha posat el crit al cel. Diu que l'extensió prevista a la comarca és excessiva en nombre d'hectàrees, també en volum, i en el cas de les plaques solars, que quintuplica la quantitat prevista a altres punts de Catalunya. I el període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d'agost a Catalunya. El calendari, que varia segons l'espècie, permet caçar en àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes i diumenges i festius, compresos entre aquest dia i el 10 de setembre. Pel que fa a la resta del territori, els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. I la plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits a Festa Major de Gràcia amb la temàtica dedicada a celebrar els anys 20. El segon premi s'ha concedit al carrer Mozart, que presentava una decoració titulada L'hivernacle encantat i feia un homenatge a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi del jurat se l'ha decidit al carrer Llibertat per el Senyor dels Anells.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació de trens a les línies RL3 i RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa ha quedat restablerta. Havia quedat interrompuda per una incidència a la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Segons Adif, es tractava d'una incidència que afectava la senyalització entre Lleida i Cervera. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i Cervera Manresa amb parades intermèdies. També la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació també de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que ha conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per restablir un nou paradigma de tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental i individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient per identificar-ne la firma mutacional i generar així una resposta immunitària antitumoral. I no deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Vall d'Hebron ha atès a 500 dones en la seva consulta específica pel dolor pèlvic crònic. La xifra s'ha conegut en el desè aniversari de la seva obertura. Escoltem el doctor Jordi Sabadell, que és cap de la unitat de sòl pelvià de la Vall d'Hebron.
2: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
1: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. El consistori també demana, per cert, la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent està prohibit fumar. I acabem amb un darrer apunt. El Festival Portaferrada viu just a aquesta hora una de les grans nits de la seva edició amb Nile Rodgers i Chic. Acompanyats per Ben Humper de Innocent Criminals, comparteixen un cartell al Gil Schultz Arena, una doble cita internacional de funk, soul i rock.

0: gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Champion, Dip Trap, the Fantasia.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president, el també popular Juan Jesús Vivas, Feijóo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni en quines condicions.
2: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: El Ministeri de Joventut i Infància ha començat a gestionar per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. L'anunci arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants de Ceuta, inclosos els menors. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, ha explicat que l'objectiu és protegir l'interès superior dels menors. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
3: No podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
1: Un altre dels temes del dia, les temperatures han tocat sostre al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'ha superat els 40 graus. Les màximes han arribat als 41 a Lleida, a Vinebre i a Sant Romà d'Abella. També hi ha un avís actiu per calor nocturna aquesta matinada dijous a les comarques del litoral sud i central. Demà la calor afluixa una mica, sobretot a l'interior, al Pirineu i Prepirineu. Hi ha activat el Pla Inuncat en situació de prealerta per les pluges previstes intenses fins divendres, previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de calamarsa també els dies 20, 21 i 22. Per cert, que hem sabut avui que Barcelona viu un estiu molt més càlid del normal, amb nits 3,3 graus més càlides i dies 4,6 graus més calorosos de l'habitual. Són dades d'avui de l'Observatori Fabra d'entre l'1 de juny i el 19 d'agost. I el nou Barça s'ha presentat davant de l'afició aquesta tarda en el trofeu Joan Gamper amb la novetat de Rodri. El Barça guanya de moment a l'Al-Ahly a 2-1.
0: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: I avui parlem d'una part de la història de Sant Joan de les Abadesses de la qual encara no ho hem fet mai a l'emissora, i és com s'atenia les persones necessitades durant la baixa edat mitjana. Ho farem a partir del treball de final de grau de la santjoanina Ariadna Bartrina, que ha estudiat l'Almoineria General, l'Almoina del Monestir i l'Hospital de Pobres, tres institucions que ens parlen de pobresa, de caritat, de malaltia, però també de religió, de vida comunitària i de l'organització social en l'època medieval a Sant Joan. Tot i ser una vila petita, doncs, tenia diversos mecanismes assistencials. Ja la tenim amb nosaltres. Hola, Ariadna.
5: Hola.
4: No sé si ho he explicat gaire bé.
5: Sí, tot bé.
4: És un tema molt interessant i molt concret. Abans explicàvem, abans de començar, que no sé què tenim els santjoanins, que ens agrada molt, no? Estudiar-nos, mirar-nos i... A tu també et passa.
5: Sí. Des del principi ja vaig saber que el meu TFG havia d'anar relacionat amb Sant Joan.
4: Quan parlem d'assistència a l'edat mitjana, de què estem parlant exactament? No sé si serien com els serveis socials que entenem avui dia, per entendre'ns.
5: Bueno, de fet, podríem dir que en part aquests serveis socials, entre moltes cometes, neixen a l'època medieval, perquè és quan comença a haver-hi una certa institucionalització del que seria l'assistència per poder ajudar els pobres, que en aquella època, de fet, els pobres era una massa molt heterogènia, no és el que coneixem avui en dia, sinó que també podria entrar-hi un orfe o una vídua, per exemple. Llavors, sí, bàsicament seria una mica el que has comentat tu. Bàsicament són institucions que neixen per ajudar a persones desvalgudes i que necessitaven assistència. Moltes vegades lligat a viles i a les ciutats, i el poder que hi havia. Doncs podia ser un poder laic o podia ser un poder eclesiàstic o les dues, com seria en el cas d'aquí Sant Joan.
4: Mm-hmm. Després en parlarem de si això és una particularitat o no, però ja ho farem més endavant. Abans de tot, què et va portar a estudiar aquest tema? A part d'aquest interès que hem dit dels santjoanins per les nostres coses.
5: Doncs bé, com he dit, tenia molt clar que el meu TFG havia de ser de Sant Joan i també volia que fos de l'època medieval, perquè és l'època que més m'agrada dins la història. I jo aquest curs he gaudit d'una beca de col·laboració, que bàsicament col·labores a un departament de la universitat, i pots fer un petit projecte. Llavors jo aquest projecte el vaig centrar en analitzar testaments baixmedievals d'aquí, que conservem aquí a l'arxiu del monestir, i va sortir justament també, bueno, amb la meva tutora i amb en Joan Ferrer, aquesta particularitat que tenim aquí a Sant Joan, bueno, el fet de que tenim aquestes institucions d'assistència i que es pot estudiar a través dels testaments. Uh-huh. Llavors jo vaig començar amb aquesta beca i vaig voler-ho ampliar molt més amb un TFG perquè hi havia més teca, per entendre'ns.
4: Joan Ferrer, que entenc que també t'ha donat un cop de mà en tot aquest procés, és qui ens va donar l'alerta d'aquest treball, per tant que deus estar agraïda a tu i també hi estem agraïts nosaltres.
5: Molt agraïda, molt, molt agraïda.
4: El teu treball parla d'això, de tres institucions, l'Almoineria General, l'Almoina del Monestir i l'Hospital de Pobres. No sé si ens les podies explicar així d'una manera senzilla.
5: Sí, i tant. Per començar tenim les almoines. Les almoines medievals, això ho trobem a tot Catalunya, i bàsicament són institucions que el que pretenien era ajudar els pobres que sobrevisquessin. Llavors, normalment, el que se'ls donava era menjar, és a dir, cobrir les seves necessitats. Podria ser pa o podria ser un àpat calent. Però a vegades també podia ser vestits, o sigui, roba. Llavors seria aquestes almoines, les dues farien aquesta funció, amb una particularitat de la general, que ara explicaré. I després, l'Hospital de Pobres, és el naixement dels hospitals actuals, és a dir, un lloc per atendre malalts, però també per atendre pobres. I a vegades fins i tot un espai per acollir transeünts, persones que passaven per aquí. Mm. Per tant, tindré una definició més extensa que la d'actualitat de curar i prou. Mm. I les almoines, com he comentat, seria això, doncs donar aliment. Però per altra banda també, i molt interessant, l'Almoina General de Sant Joan, que la crea la Universitat de la Vila, que seria com l'Ajuntament, per entendre'ns, per tant, un poder laic, també era una entitat financera. És a dir, a partir de les deixes que tenia testamentàries, doncs que podia ser de diners o amb espècies, ho convertien en rendes censals i a partir d'aquí podien exercir la seva funció principal, que seria doncs cobrir les necessitats dels pobres, però també proporcionaven préstecs a persones econòmicament dinàmiques, com per exemple mercaders. Llavors té aquesta funció interessant, que és bastant particular d'aquí a Sant Joan.
4: Mhm. Estava com duplicat, doncs, entenc.
5: Sí, correcte. Això és, de fet, ho dic al meu TFG, perquè tu has dit que Sant Joan és un poble petit. Efectivament, actualment és un poble relativament petit, però en aquell moment hem d'entendre que era una vila urbana, que no seria un Barcelona, òbviament, però que era una vila que tenia els serveis importants d'aquella època, sobretot al segle XII, doncs, per exemple, la notaria, el mercat. Llavors, era una vila urbana de segon o tercer d'ordre, per tant, era important a nivell local. I, efectivament, convivien dues almoines, una almoina del monestir, que, de fet, està situada... Popularment, a vegades, es parla de casa de l'almoineria, que seria a davant de la biblioteca municipal, que hi ha aquella mena de torre.
4: L'edifici de la torre, no?, que em sembla que es coneix així.
5: Sí, correcte, doncs seria allà. I aquesta almoina es diu almoina del monestir perquè la crea el monestir. I tenim, malauradament, d'aquesta hi ha menys informació, però faria la mateixa funció. I després, paral·lelament, doncs, tindríem aquesta almoina portada, en aquest cas, per al poder laic. Per tant, aquí ja veiem aquests dos poders que hi ha a la vila, també apareixen en moments diferents, perquè l'almoina del monestir apareix al segle XII, en canvi, l'almoina general apareix al segle XIV. I l'almoina general està a la parròquia de Sant Pol, era la seva seu, i això ens pot parlar doncs, de hipòtesis que s'haurien d'estudiar molt més, però potser atenien a pobres diferents. Veiem que l'almoina general també té aquesta funció prestadora, en canvi la del monestir no, però ens està parlant, jo penso, d'aquest poder laic que cada vegada s'està consolidant més a la vila i que fa aquesta nova almoina, però però també ens parla doncs, d'una vila relativament important, havent-hi dues de diferents.
4: Mm. I encara que fos la parròquia, està deslligada de l'església.
5: Sí, sí, totalment. O sigui, de fet, la Universitat de la Vila, que és, ja dir la que ho crea, que seria com un ajuntament, es consolida ja al segle XII o XIII, igual que el Consell Jurat, que és aquest poder laic a la vila, i veiem com cada vegada tenen més poders i més atribucions. Per exemple, van entrant a la parròquia, tot i que és un lloc eclesiàstic, però les parròquies també eren un lloc de sociabilitat, també hem vist que és un lloc d'almoina, també podia ser, doncs, en el cas de l'almoina general, un lloc d'intercanvi de diners. Per tant, la parròquia és molt més que un espai religiós, de fet, ara que hi penso. Sí, els oients han llegit el monogràfic d'aquest any, d'en Joan Ferrer, que és precisament de la parròquia de Sant Pol, i que parla com l'església del poble. Doncs és una mica aquesta idea.
4: Clar, pel que he entès, no sé si és així, però al final també, en aquell moment,

0: de voler-se salvar, doncs, d'anar al cel i no anar a l'infern. Llavors, jo, això s'observa molt als testaments, fer deixes als pobres com a element per poder salvar-se, és a dir, ajudar per no anar a l'infern. I per tant, també és això, s'observa molt aquesta mentalitat i en part també serviran per mantenir, o sigui, aquests rics volen col·laborar per tenir clar que ells poden viure amb tranquil·litat. Ells poden ser molt rics, però saben, tenen la tranquil·litat a la ment de dir, però jo estic ajudant els pobres. I llavors és també, això ho podem veure, de mantenir una mica l'estatus que hi havia de cada persona, és a dir, no pretenien en cap cas erradicar la pobresa. Això no.
1: Això continua passant d'alguna forma avui dia, eh? També
0: Sí.
1: la gent que és molt rica també té fundacions
0: Tant,
1: i...
0: exactament. És el mateix.
1: Sí. Ja ho has comentat abans una mica, qui eren els pobres a l'edat mitjana? Perquè no és la idea que tenim avui dia, no? Que ens ha arribat de la ficció de gent vivint pel carrer, mal formació, no només eren aquests, no?
0: No, de fet, bueno, aquest és un marc d'estudi que s'ha estudiat bastant darrerament a la historiografia en general, i el consens és que és molt difícil establir una definició en concret, perquè és una massa molt heterogènia i que, a més, surten bastant ambigus a la documentació. El que s'accepta és una definició que fa un autor que es diu Mollat, i ell parla que és això, no només, o sigui, poden ser malalts, un pobre podria ser un malalt, podria ser un desvalgut, que és el que entendríem actualment, però també podria ser, per exemple, un orfe o una vídua. Això ara, llavors, bueno, a partir del segle XIV-XV apareix una classificació que parlen de pobres vergonyants, que serien aquella gent que per vicissituds de la vida, en un moment concret, no poden subsistir. I això s'entén molt bé, per exemple, a una vídua. El seu marit, doncs, era el que portava els diners a casa i de cop es mor i aquesta dona, doncs, no té cap mena d'ingrés. Aquesta dona, algú l'ha d'ajudar. Llavors, la societat medieval d'aquest moment ja té aquestes institucions per poder-la cobrir. I per això el treball es diu que és una massa molt heterogènia. De fet, a la pròpia documentació aquí a Sant Joanina, els testaments, moltes vegades parlen, doncs mira, de fer una almoina de pa, als pobres. Clar, qui eren els pobres santjoanins? Tampoc es sap del tot. A vegades sí que parlen de pobres de Sant Pol, que això també és interessant, perquè parla d'una hipòtesi. Vale, pobres de Sant Pol, i què vol dir? Que n'hi havien altres. O els pobres de Sant Joan, que també ja ens està dient, doncs haurien de ser d'aquí. Però malauradament no es pot especificar. Sí que hi ha almoines d'altres llocs, per exemple, de Lleida, que sí que estableixen una mica qui eren aquests pobres. I de fet, el que s'observa és que no es donava a tots els pobres aliments, per exemple. Hi havia pobres que quedaven a part. Per tant, és un marc d'estudi molt interessant, que no es pot ser molt concret, però bé, es pot saber una miqueta ambigu pel que diuen.
1: Molt interessant. Ara
0: Sí.
1: has parlat d'aquestes deixes concretes, no, de pa i això.
0: Sí.
1: N'hi ha una que de l'Agnès Serradell, no, que deixa diners per dotar d'un llit a l'Hospital de Pobres i també fa una deixa a l'Almoina General. No sé si hi ha deixes molt curioses o no tan concretes.
0: Bé, de fet, això normalment de l'Almoina General és la institució predominant d'aquí Sant Joan, és la que té més deixes en general, sempre, que això, de fet, podria estar relacionat també amb el seu context, no? La seva seu era la parròquia, que era un lloc on la gent hi anava sovint, no només, el que he dit, no només per temes religiosos, sinó també com a espai de sociabilitat, i probablement la crea, com he dit, la Universitat de la Vila, i segurament la gent coneixien aquests prohoms que formaven part de la universitat. Llavors, aquesta és l'almoina, és la institució que predomina. Curiosament, acostumen a fer deixes monetàries en aquesta, sense especificar el per què. Simplement, doncs, deixo tants sous a l'almoina general. És més curiós i interessant amb el que seria l'Hospital de Pobres. L'Hospital de Pobres, tant fan igual també a vegades deixes monetàries, doncs mira, deixo tants diners a l'hospital, però moltes vegades hi han deixes per la dotació d'un llit a l'hospital. Aquí, de fet, això ho comento al treball que s'hauria d'estudiar més exhaustivament, però el que sembla és que hi hauria, doncs, com una mena de dret d'ús dels llits. És a dir, que una persona tindria el dret d'ús d'un llit de l'hospital i quan deixa aquest llit hauria, doncs, de donar diners per aquest dret, per aquest ús que ha fet. I és curiós això també perquè moltes vegades els diners els deixa a l'almoiner del món.

0: monestir. Que l'almoiner del monestir és el canonge agustinià del monestir que s'encarrega concretament de l'almoina. I el que s'observa a través dels testaments és que aquest càrrec, o sigui, aquest canonge, tindria atribucions no només de l'almoina del monestir, que hem comentat, sinó també, per exemple, de l'Hospital de Pobres. I veiem que moltes vegades doncs, això, li deixen diners per dotar d'un llit a l'hospital. Però també a vegades hi ha un cas d'un testador que es diu, de fet, Guillem Rovira, que deixa el llit de l'hospital que ha fet ús. El deixa l'almoiner. Llavors, això ens està parlant d'aquesta deixa curiosa. I llavors, de l'almoina del monestir, malauradament, fan poques deixes, però, per exemple, del volum que estudio aquí al TFG, hi ha un que fa deixes perquè es faci una almoina a davant de la porta de l'almoina del monestir. Per tant, ja fa aquesta deixa en concret. Però,
1: això vol dir perquè es visualitzi que la donguin allà? Vol...
0: Sí, normalment les almoines s'acostumaven a fer davant de les almoines, és a dir, en el cas de Sant Joan doncs es faria doncs mira, jo tants diners perquè es faci una almoina de pa, m'ho invento, a davant de l'almoina del monestir. Llavors sí, ens ho podem imaginar una mica, no? Devia haver-hi algú i els pobres i es anava donant. I llavors també a vegades trobem això, fer una almoina davant de la parròquia de Sant Joan i Pau, no? La parròquia de Sant Pol, que clar, és la seu de l'almoina general. Per tant, és probable que les almoines, i quan la gent feia deixes, aquestes almoines es fessin davant de la institució pròpiament dita.
1: Potser per ser poder era públic, no? Aquesta almoina és gràcies a no sé qui, no? Potser.
0: Sí, sí.
1: Aquí també hi ha una mica d'intentar gestionar el poder a través d'això, és a dir, el fet de que n'hi hagin dues, una de laica, una de... També volia dir d'anar agafant poder, d'anar agafant... aquest poder de referència de dir soc jo el qui us ajuda i no pas els altres, o...
0: Sí, jo penso que, bé, això sempre són... Bueno, t'ho pots imaginar una mica, no hi ha lloc que ho fiqui clarament, però jo diria que 100% és així. De fet, això s'observa molt a l'Hospital de Pobres, i a l'Hospital de Pobres, a partir del segle XV, o sigui, l'Hospital de Pobres, com he dit, bueno, no, perdó, no ho he dit, és una creació del monestir. El creen els canonges agustinians i en un principi el control doncs, el tenen ells. De fet, qui és l'administrador també és l'almoiner del monestir, per tant veiem que aquest càrrec tenia diverses atribucions a diferents institucions, però gràcies a una còpia del segle XVII que hi ha també a l'arxiu de la monestir de Sant Joan de les Abadeses, aquesta còpia d'uns estatuts del 1448, el que demostren és que a partir d'aquest moment ja l'administrador no només serà aquest almoiner, sinó que també hi hauran dos prohoms que seran elegits per a la Universitat de la Vila. Per tant, el que aquí s'està observant és que, mica en mica, el poder laic va tenir pes. Mentre que a la vila de Sant Joan, en un principi, el poder clarament el té els canonges agustinians i el monestir, veiem com a partir d'aquest segle XIII, XIV, XV, el poder laic va entrant-hi. I, per tant, sí, és probable que el fet que hi hagi dos almoines també ens estigui mostrant com aquest món laic està volent tenir més atribucions i més poder a la vila i de dir, escolteu, que nosaltres també estem aquí i també vetllem per la vila.
1: També ens sembla curiós això, que crec que més o menys la meitat dels testaments que vas analitzar parlen d'alguna d'això per almoina, i que, per exemple, l'any 1939 va haver-hi un munt de deixes i de testaments, molt més que l'habitual.
0: Sí, sí, el 1439, no sé si has dit 1900.
1: Però... No, 1300, ai, perdó, sí, 1396, no?
0: Sí.
1: No sé quin he dit, però sí. Tinc apuntat això.
0: Sí, correcte. Sí, el 1396, o sigui, el volum de testaments que s'ha analitzat va del 1390 al 1396. De fet, hi ha 72 testaments, que déu-n'hi-do, i d'aquests, un 36 fan deixes a les institucions d'assistència, que això, de fet, és un 50% del total. Per tant, ja de primeres ens està parlant que la població de Sant Joan, el seu marc mental existia en aquestes institucions, perquè ho tenen en compte i fan deixes. I a part, com has comentat, el 1396 hi ha 30 testaments que fan deixes, que comparat amb l'any anterior, que només hi han moltes menys, ens està parlant també d'una casuística. Els testaments ens parlen de molta informació, molt interessant, més enllà de les institucions d'assistència.
1: De fet, en Joan Ferrer, la setmana passada, justament parlant del pont, ens va dir que una d'aquestes deixes, no?, va ser la que ens permet dir que hi havia un altre pont, a més del pont vell,
0: sí,
1: no? Vull dir que molta informació, no?, ens donen.
0: Moltíssima informació, de fet. Vas llegint i vas trobant i a vegades també, clar, un testament diu una idea que és com una hipòtesi, de cop una altra t'ho confirma. Vull dir que t'aporta una informació apassionant de la vila. Doncs sí, ens estaria parlant de 1396, de cop i volta es fan 30 testaments, l'any anterior només 10. Clar, això és una casuística curiosa. Podria ser, això sempre s'hauria d'estudiar més exhaustivament, però ens podria estar parlant d'una etapa de mortalitat, per exemple, o vés a saber, una epidèmia, i la gent doncs va a fer testaments perquè estàs en una conjuntura que tu saps que potser vés a saber el que et passarà.
1: Per tant, que aquests testaments que has trobat no és de gent que ja s'havia mort, és del moment que el fan perquè en algun dia quan es morin passi això.
0: Sí, sí, exactament. Tots els testaments els fan testadors que estan vius. De fet, normalment els testaments ja hi ha unes clàusules establertes que més o menys es segueixen. Hi ha en un principi, després de dir el nom, a vegades diuen on habiten, no? Doncs Sant Joan o Ugassa, a vegades surt. A part d'això, a vegades també et diuen quin és el seu estat de salut. A vegades et diuen, doncs, malaltia detectada, i davant la por a morir faig aquest testament, o a vegades, moltes vegades hi ha un terme curiós que és esllengadit de cos, com cansat, allò que et trobes cansat, doncs per això faig el testament. Sí, són gent viva que doncs a vegades també estan sants, i dius, doncs mira, per si de cas el faig, una mica com a l'actualitat. Hi ha gent que el fa, diu, ostres, estic malament, vaig a fer-lo. Hi ha gent que està ben sana i decideix fer el testament. Doncs és el mateix, sí.
1: Avui dia la majoria ho deixa als seus descendents. Aquella època no era tan habitual, o el testament té de tot, ho deixo això als meus fills i això, i una part a l'almoina, o...
0: Normalment els testaments tenen de tot. Hi ha deixes als familiars, a vegades també hi ha deixes fins i tot a nets. Sí, normalment hi ha deixes a familiars i també hi ha deixes a les institucions d'assistència. Solen haver-hi les dues. I a vegades també veus, a vegades es fan hereus universals algunes de les institucions d'assistència. Vull dir que dius, ostres, que per aquesta persona
1: O està enfadat amb el fill, o no va tenir fills, o no va tenir...
0: Exacte. A vegades també veus una mica aquestes lluites familiars, i a vegades com que també hi ha escudicils, que seria que fan alguna modificació o afegeixen algun element al testament que se n'havien oblidat, també pots veure si hi ha alguna baralla o cosa així.
1: Super interessant. No sé, si t'agradaria continuar aquesta línia de recerca o cap on podria anar.
0: Sí, a mi m'agradaria, de fet, amb el propi treball hi han línies que queden obertes per temps o perquè caldria això. L'espai és el que és i el temps del que és un treball és un TFG, per tant. Bé, però sí, a mi m'agradaria, hi han algunes línies que s'han quedat obertes i que m'agradaria seguir. Efectivament.
1: Com per exemple?
0: Per exemple, aquest fet d'aquesta doble almoina, m'agradaria, per posar un exemple, mirar si alguna altra vila, més o menys de dimensions similars a Sant Joan, això també passa. Perquè, per exemple, de Barcelona n'hi havia moltes d'almoines, o a Girona, no, a Girona n'hi havia, sí, hi havia una molt important, però m'agradaria veure doncs, si això passa a altres llocs, perquè és interessant. També el tema de l'hospital, a veure si els testaments ens poden, perquè malauradament hi ha molt poca documentació, tenim molt poca documentació, però els testaments ens van aportant informació, doncs mirar a veure si parlen alguna mica més sobre això de la dotació dels llits. Doncs sí, aquests són diversos elements que estaria bé continuar analitzant.
1: Què li diries a algú que pensa que la història medieval és molt llunyana i que té poc a veure amb nosaltres?
0: Doncs que està molt equivocat. De fet, també la història medieval durant molt temps s'ha pensat que és una època fosca, bruta. Hi ha aquesta idea que s'ha creat posteriorment i és falsa, perquè de fet a l'època medieval, per exemple, és quan neixen els hospitals, que avui no ens podem imaginar una vida sense hospitals, doncs apareixen allà. També les universitats, de fet, apareixen a l'època medieval. Per tant, és una època que encara que es creen coses que continuen avui en dia. I a més a més, a la nostra vila, que neix justament a l'època medieval, i que hi han tantes dades molt interessants, que com hem dit, els santjoanins sempre anem a buscar lo nostre. Però ostres, quan tu et dones compte que Sant Joan neix aquest període medieval, que tenim tantes particularitats locals, però a més tenim tanta documentació conservada aquí a l'arxiu, ostres, això és que s'ha de continuar buscant i hem de poder descobrir molts més elements com aquest.
1: Ara, després d'aquest treball, quan passes pel costat del monestir o de Sant Pol, què hi veus que abans no hi veies?
0: La veritat és que jo sempre m'ha agradat molt el monestir, com aquesta figura imponent que tenim a sobre el centre de la vila. Però ara és com que fins i tot t'ho sents una mica més a prop, no? De dir, ostres, ho he estudiat. Ara, perquè el treball també parlo una mica de la història, un breu recorregut històric de les dues edificacions, i és com que ja me la sentia pròpia, però ara és encara més, i de dir, ostres, tens ganes que la gent conegui el que tenim aquí, perquè sí que ho sabem, no? Sí, hi havia les abadeses, el primer cenobi femení de Sant Joan, però hi ha tantes dades i tantes coses interessants que molta gent de Sant Joan no sap, que tens ganes de compartir-ho i de dir, ei, tenim això aquí.
1: Ariana, quants anys tens tu?
0: Jo ara tinc 21.
1: 21?
0: Sí.
1: És que diria que, com molta gent de la teva edat, havies passat per aquests micròfons, no?,
0: sí,
1: amb l'escola.
0: Sí, sí.
1: Fa il·lusió veure com estem parlant de 4 o 5 anys, de cop i volta veniu i ens expliqueu unes coses, vull dir, amb una seguretat i un interès. Què faràs ara? A l'estiu descansar, potser?
0: Bueno, de fet, sí, descansaré. També, de fet, a la vegada treballaré en un projecte de la Universitat de Lleida relacionat amb els testaments d'aquí Sant Joan. Per tant, és increïble poder-ho fer. I l'any que ve faré un màster d'època medieval a la Universitat de Barcelona i continuaré amb aquesta línia. A veure,
1: doncs,
0: cap on ens porta.
1: Super, super emocionats de tenir investigadores així del nostre poble, també. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: I si dilluns felicitàvem el jazz pel guardó Emma en la categoria col·lectiva, avui parlem amb la persona que ha estat premiada en la categoria individual, en Josep Bassols, que va ser regidor del consistori en diverses etapes, jutge de pau i moltes altres coses. Sobre tot això en volem parlar avui amb el protagonista, amb en Josep Bassols, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Josep.
2: Mare.
1: Hola, Josep, què tal?
2: Bé, gràcies.
1: Molt bé. Recordem que aquests guardons que et donen és per persones que han tingut una trajectòria vital, que han treballat pel poble. Com et vas sentir tu quan et van dir que rebries aquest premi?
2: No, vaig pensar al principi que seria una cosa per la política, però no sé, no em donen pas importància del que vaig fer. Ho vaig fer perquè ho he fet. Uh-huh. Vull dir que no estic content de la meva sort, però vull dir que no vaig pues, pensar que duraran ni molt menys. El que passa, senzillament, ara sí que estic content perquè veig que fins vaig poder fer moltes coses que no, que no hagués fet si no hagués estat d'una altra manera.
1: Quan fa que t'ho van dir? Quan fa molt que t'ho van dir?
2: Deu fer 15 dies, eh? Mm. 15 dies.
1: Molt bé. Com dèiem, regidor del consistori en diverses etapes, d'aquesta etapa que en destacaries?
2: Bueno, jo al principi, la primera vegada vaig estar allà, doncs m'hi vaig posar perquè, com que havíem fet un col·legi, volíem fer una proporció de col·legi industrial amb un delegat de la Caixa i un capellà que es deia Sobirana, el delegat de la Caixa es deia Sapé, doncs vaig pensar, bueno, ja d'allò. No ho vaig pas fer perquè em diguessin alguna cosa, ho vaig fer perquè estava aquí al centre catòlic i estava ple de nanos i no resulta que jugaven a cartes i no anaven a estudiar. I llavors, doncs, que el capellà feia classes aquí sobre el col·legi del centre i el resultat, doncs, que ens va venir la idea de que fer molta gent que treballava a les fàbriques, doncs que no volien estudiar, a veure si podien anar amb aquest lloc. I vam tenir la sort que hi va haver, doncs, que ens va repensar d'un tècnic de les mateixes escoles, de les mateixes fàbriques, el telegrafista, el de la Fibran, i llavors amb el temps vam anar a espedegar allà al col·legi, que van ser petits, vam anar a Can Canudes, que era una serradora. I llavors ho vàrem fer. I mentre el Sapé i jo i el capellà, bueno, el capellà no vam comprar les taules, les cadires, de la nostra butxaca. O sigui que no teníem això de no. I amb el temps va anar creixent i va venir un senyor que havia estat capellà i que ara estava casat, que es deia Antonio. Després va venir un altre que es deia Vicenç Pla Català, que va anar a espetegar d'allò, a Santa Coloma. I amb el temps va baixar el capellà que el anàvem a buscar a Santa Coloma, a la colònia Estabanell, que es deia Mossà Martí, que després va treballar aquí. Uh-huh. Vam fer, i, bueno,
1: de quan parlem, això? Quin any va ser, això?
2: Jo... 52... Jo treballava a Can Pierre. Jo tinc ara...
1: Molt pocs, no? En té molt pocs. Eh? Quants anys té ara, vostè?
2: Em tinc 95. I em falten 4 mesos per fer 96. 96. Eh? Doncs jo no sé, potser sabia ser el 64 o 65.
1: Té molt bona memòria, vostè, no?
2: Anna?
1: Que té molt bona memòria, se n'han recordat de noms de fa...
2: No gaire, no. No gaire, de moment estic més content ja de la meva sort.
1: També va ser jutge de pau, no, vostè?
2: Sí, després quan me vaig jubilar, doncs, fins... Com que no sabia què, perquè jo vivia a Barcelona. Ai, a Girona, anava molt a Girona. I llavors doncs em van proposar a veure si volia fer i jo vaig dir, bueno, miraré, faré el que podré. I de moment tinc la sort que jo, a part d'això, sóc catòlic, eh? Vull dir que ho dic, ja ho sap ben bé, però...
1: No és cap pecat, encara.
2: Ara?
1: No és cap pecat, no.
2: No, doncs no vaig casar mai a ningú perquè si els que van casar abans catòlicament doncs donaven un llibre de visites als del jutjat i jo no vaig haver de fer mai això que anava al jutjat cada dia a firmar les altres les usos, i tot, però quan a casament no vaig fer ni un i de plets tampoc, perquè com que normalment la gent que van a fer plets al veí perquè em tirava la roba, perquè em veia això, doncs no valia la pena. O que el gos m'abordava, doncs jo la nit, si, que em deia que ho feia, anava a veure-ho, i llavors quan el reunia i deia tu tenies raó perquè aquesta era que veia. Vull dir que dic, això també... No vaig passar cap problema.
1: També vas ser una de les persones que va ajudar a crear el casal de jubilats i pensionistes, no?
2: Sí, perquè com que jo perteneixia a FATEC, una associació de Barcelona que tenia dos o 300.000 socis de tot Catalunya. I llavors doncs vam posar una colla que vivia Miquel Roura, el Manuel Bermúdez, i van muntar el casal d'avis, que ara és aquí baix de llot, era allà al carrer...
1: Carrer Manigosta?
2: Sí, Manigosta, van a dalt amb un pis, i a baix hi teníem un ball, que i bueno, també jo buscava les subvencions, que els feia gimnàsia, no pagaven també de llot, i mira, la meva afició era... si podia arreglar amb els jubilats, i com ja ho sabien ells, em volia volar per president, vaig dir que no, que faria més fet de secretari, perquè jo, com a nom i Girona, el tenia l'agència, jo aconseguia algunes subvencions. I bé, va anar. I al final del temps es va canviar i va anar a caber a baix.
1: Clar, pel que veig, hi ha una línia que potser uneix tot, que és el tema de saber llegir, d'escriure, d'aquest treball mental, sempre l'ha acompanyat a vostè, no?
2: Sí, tinc moltes raons. Sí, sí. Vull dir, quan ja de petit doncs m'agradava molt estudiar, eh? I no vaig tenir ocasió fet allò, però vull dir que de moment no em queixo pas. No passa que sóc sort. Em veig una mica coix, perquè els anys no... Però de la més estic content. Home. I a més tinc una família que és molt trempada.
1: Home, em sembla que la majoria dels que ens estan escoltant a la ràdio ja signarien, eh? Només ser una mica sort i anar una mica encarcarat amb 95 anys, perquè, vaja, vull dir, ara hem pujat uns graons aquí que jo anava darrere. Sort que hi havia la seva família, perquè jo no sabia... I els ha pujat ben bé, sol, i...
2: No, això sí. Em pot ser que mira. Ja dic... Res amb els pares nostres, encara que no ho sembla.
1: Ja està bé, no s'obren.
2: Ho faig dir perquè no... Fins ja ho he sigut sempre, i no me n'hi pots demanar, al contrari. Sempre he tingut sol amb això.
1: També va estar implicat en la cooperativa dels pagesos.
2: Sí, bueno, resulta que era l'any 58, em van proposar... A veure, hi havia una cooperativa de pagesos que havien format un edifici allà al carrer d'aquella casa meva. I allò, doncs, em van proposar, perquè primer em portava un que es deia d'arquers i se'l va deixar, i jo vaig dir, com que va sortir una llei de l'any 52 que tots els havien d'afiliar els pagesos, doncs jo els vaig obligar a ser tots i me'n van quedar dos, que era la Roca i Mas Molí, perquè pagaven més de pagès, més com un terratinent. Però amb el temps després es va arreglar. I llavors, al cap d'uns anys, van muntar allò del casal del pagès allà dalt, amb un noi que es deia Joan Picard i Josep Salvans, que és el Rodonella i Cremelles, doncs van buscar un sistema que van buscar subvencions. Jo coneixia molta gent d'agricultura de Girona, van buscar subvencions i van fer un crèdit de 167 milions de pessetes. I per poder el pagar i per allò, llavors, cada pagès a les vaques que tenien, doncs li comptàvem un jornal. Si no portava el jornal, l'havia de pagar. I així es van poder fer aquell edifici i tota la cosa. I vull dir, i ara, clar, aquí a Sant Joan hi havia una cooperativa que traien 12.000 litros de llet cada dia. I amb el temps va anar marxant, el venia al mercat comú i tot això. I vull dir que, bueno...
1: Però està bé, perquè moltes de les coses amb les que vostè va estar implicat totes es mantenen, no? Perquè també una altra de les coses que va fer, em sembla que va ser contribuir a la reforma i de la cuina de lo que era, ni dèiem, l'hospital abans.
2: No, això és que jo tenia una germana que li faltava un braç i no estava gaire bé. I quan va tenir un percans de 15 anys, que jo estava a Camprodon, doncs em vaig cuidar de que buscar-li totes les subvencions i totes les coses. I amb el temps va estar... Vaig haver de comprar una habitació a la residència, que va costar aquell bon temps 3 milions de pessetes. I les vam pagar amb l'assistència de la meva germana, m'entén? I aquesta d'allò, doncs jo vaig buscar uns fondos de pensió, perquè els retiros del meu pare i la meva mare no cobrien el que pagava la meva germana. I llavors, esclar, amb el temps ha anat passat, vaig estar 25 anys. Jo anava a veure la meva germana cada dos dies, cada dia, i de mica en mica, doncs va anar acabant. I esclar, va arribar un moment que es va morir als 85 anys, doncs, i llavors resulta que els cèntims aquests anaven a espetegar amb uns tres nebots que teníem. I, bueno, jo els vaig arrosar, que els donava a la residència. Però és que a l'hora d'anar amb el notari, doncs resulta que van sortir tres nebots, que jo també vaig de descobrir perquè tu els vas convèncer. Un era la Rosina i l'altre l'Agustí, i van arrosar i s'ho va poder quedar la residència, pagant els gastos que no li he cortogat. I llavors jo havia de fer. Doncs vaig pagar la meitat de la cuina d'això i ja estic content.
1: També una de les coses per la que molta més gent també ho coneix o està agraït, no?, és perquè va treballar perquè moltes persones de Sant Joan poguessin disposar d'una pensió que els hi permetés tenir una vida òptima quan es jubilessin. Vull dir que molta gent també...
2: Sí, bueno, jo, com que tenia la gestoria i anava cada setmana, anava a Girona i més, tenia el butlletí oficial de l'Estat i de la província, que em va costar molt temps, vaig tenir, bueno, una quantitat durant molts anys, llavors quan sortia una cosa que beneficiava amb la gent gran, doncs ho mirava d'aplicar-ho, combinació amb els de Girona, que és el que li deia. Anava amb aquells funcionaris, m'ho feia explicar, perquè un funcionari de Seguretat Social, si no els hi donava per allà cap cèntim, ni molt menys, no només. Esclar, li deia, com ho faríeu vosaltres? I això podia aplicar-ho, i tenia la gran sort, i estava molt content, perquè el primer que va jubilar va ser el meu pare. Cobrava 160 pessetes cada mes, el meu pare. Es va jubilar a 62 anys. I continuant, doncs, tinc bons records de gent d'aquests, que, en fi, a casa seva era una sort. Si resulta que cobraven, tot era l'avi, però si no cobraven, vull dir que això també, en fi, això sí, que dic, com que sóc catòlic, doncs estava content.
1: De tota la seva vida fins ara, en quins moments es queda? Si hagués de fer un resum per explicar qui és en Josep Bassols, en quins moments es quedaria?
2: No ho sé. no sé pas que firme no feia pas perquè me diguessin això o això, sinó perquè firme sortia de bé. No sé, no en tinc idea.
1: El premi és un premi a una persona que ha fet molt per Sant Joan. Quina relació tens tu amb Sant Joan? T'estimes molt Sant Joan? Ets un Sant Joaní que sempre ho tens...
2: Jo a Sant Joan, doncs, esclar, no hi he viscut molts anys. Vaig néixer, però 15 anys ja vam marxar cap a Camprodon. Després vaig estar d'allòs a Ripoll molt temps, fins que se'n va anar a terra, allà a Ripoll. Sant Joan fins a l'any 70, que se'n va anar Pierre a l'aire, i després va anar a Espetegar, a Camprodon, allà a Ripoll. Uh-huh. I de Ripoll, doncs, quan me vaig jubilar, doncs vaig quedar aquí a Sant Joan. Uh-huh. Vull dir que sí que m'agrada Sant Joan, i tinc els més bons amics, i sempre, doncs, vull dir que procurava, doncs, que si sortia una cosa de comunicar-ho. Uh-huh.
1: Com és un dia a dia d'en Josep? Què fas durant el dia?
2: Avui dia molt avorrit. Un dia molt avorrit perquè m'aixeco, miro d'aixecar-me tard, no sé què he de fer, el que passa que llegeixo molt i escolto la ràdio, però ai, la ràdio, la televisió, però ara arriba un moment que la televisió és un fàstic, que si aquest és el dia de Zapatero, si aquest és l'altre, ja el tenco, ja no miro. I llavors baixo baix, ja tinc un banc que hi ha una padrina de 190 anys i vosaltres de 90 i bueno, escoltem allà i a vegades fa riure. Ja li dic a vegades escolta, a la tarda davant de unes dues persones bé, que xerrem allà, escoltem i
1: Aquesta és la de 100 anys, la Natàlia, em sembla, o no?
2: Natàlia, sí. Mm-hmm. 101 ens té.
1: Sí, sí.
2: 101 i té un cap preciós, eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Vull dir que, escolta, o que l'àvia pogués fer com ella.
1: A la botifarra hi jugueu encara o no?
2: No, ara, com que feia els obres, no hi anava a jugar a botifarra. Encara me'n recordo una mica, sí. Però ara, quan hi ha sigut les obres acabades, perquè sempre tinc molt de fred. Ara no. Ara, des que fa aquesta temperatura, doncs estic molt més bé. Però si no, anava al casal d'aquí baix i jugava a botifarra. Però ara ja no ho faig gaire. Mm. Ara tinc uns amics, has vist que... ara els tinc aquí, que, bueno... Hi havia un que havia treballat amb mi allà a la fàbrica. Després hi havia aquell Frederic Soler, hi havia aquest que treballava a la farga, i es reunia molt de matins, i no, feia un tallat o una cosa, però ara feia, com feia, potser un mes o dos, mes o dos, que quan el feia obres a casa, doncs estava allà, no vigilava perquè, però semblava que d'allò.
1: Es parla molt a vegades de què hem de fer per arribar bé a quan siguem vells, no? I es parla molt de l'alimentació, però cada vegada també es diu més que aquesta part de xerrar amb els amics i de sortir i de no deixar de fer coses.
2: No, jo estic molt content amb aquest perquè, ja ho has vist, ells es van variar perquè uns no podien veure els capellans i els altres perquè tot allò. Jo veia com no, es va riure. Si no el pots veure, no hi vagis, no li diguis res i ja està. I no, ara tornen a ser tots. Tornen a ser tots, mi seran tots junts. Vol dir que, en fi, el que passa que hi ha hores que sí que m'avorreixo, Perquè vull dir que Déu m'ha proporcionat que al cap una mica bé, doncs penses que algun dia perquè ja és un inútil. Sí, és que de fet, de cara a la família, jo tinc la sort que tinc la meva filla que em porta així, Perquè ella viu baix i jo sóc a dalt, i vull dir menjar milions, i tot això. I a més tinc uns nets, El Joan, que és enginyer, que està a Barcelona, una neta que està a Tailàndia, després tinc les filles d'Albert, que una està amb el notari de Barcelona, I l'altra, que vol ser mestre d'hotel, que està a Ibiza, I l'altre, l'Agustí, que és el que estava a la coma de set cases, doncs resulta que no va tenir fills. Mm. Vull dir que jo estic content de la meva sol, vull dir, no em veig un padre de ningú. Mm. No, no, no, ja tinc tot el que podia tenir. Mm.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per l'entrevista i l'enhorabona pel premi.
2: Gràcies. Bueno.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Ashley Upton. Thank you. Chucky Lala. Great to be back again.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: make it worse.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

bàsica. Yes, I'm gone.